0: 20 campeonas en la tanda de penaltis del Mundial Femenino, es el segundo entorchado mundial para España en esta categoría. Además, 28 de septiembre es hoy. Hoy se cierran las votaciones al Balón de Oro. Lo hacen con Lamine en Las Rozas, con la selección, y con Kylian Mbappé lesionado, 10 días de baja de regreso a Madrid. Y además, resultados con Europa ganando en la Laver Cup en tenis y con el Barça, que es el primer líder de la Liga Endesa CB, que ha comenzado este pasado fin de semana.
1: A esta hora, el punzón de Xavi Vidal Folk.
2: Inicio de giro notable en Junts. En vivienda. El partido de Puigdemont se había asomado a la montaña antisistema y ahora parece decidido a autorrescatarse de los pactitos con las derechas reaccionarias. E indica que su promesa de aislar al gobierno era modulable. De momento, pues, bien por el intento de normalización. Junts hace eso con propuestas bastante sensatas. Las negocia para el decreto que mañana debe lanzar el gobierno. Sobre todo la de hacer la vida imposible a los fondos buitre, que especulan al máximo, disparan los alquileres, echan a los ancianos y dividen sus pisos en habitaciones minúsculas, ultracaras, distinguiendo además a esos fondos de los caseros familiares, a quienes, por cierto, algunos insensatos tildan también de sanguijuelas. Claro que en todas partes hay gente abusona, también una ínfima minoría de inquilinos polizones que merecen irse a otro lado. La otra aportación de Junts también es razonable. Compensar con alguna bonificación fiscal la prórroga de los contratos actuales, que se sumaría a las del gobierno para quienes mantengan o rebajen el precio de los alquileres actuales. Más vale que vayan Junts juntos que separados.
1: 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias.
3: Cadena SER.
4: ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa?
5: I això, bueno, va ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
4: No puedo leer ni escribir.
3: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
6: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
3: Tots els nostres continguts.
6: Som a tot arreu. Som al teu costat.
3: Descarrega't l'app de la cadena SER.
6: Tot això passa aquí.
3: Hoy por hoy Catalunya amb Gisela Rodríguez.
7: Bon dia, és dilluns 28 de setembre i aquest és un dels sons del dia.
8: El que es tracta és que les persones puguem envellir tranquil·lament a casa i rebre els serveis que necessitem de l'entorn comunitari.
7: És Montserrat Falguera, treballa en una associació de gent gran i la seva reflexió il·lustra la notícia que avui us expliquem. Que a Catalunya hi falten centres de dia i ni tan sols hi ha prou espai disponible per construir-ne de nous. A les 10 ciutats més poblades de Catalunya només hi ha 5 solars disponibles per construir centres de dia per a gent gran. Són dades que ha obtingut SER Catalunya a través del portal de la transparència. En aquests municipis hi viuen més de 3 milions de persones majors de 70 anys. Gemma Alegrí.
9: A les 10 ciutats més poblades de Catalunya, en el millor dels casos, només està prevista la construcció de 5 centres de dia nous, 4 a Barcelona i un a Santa Coloma de Gramenet. Josep de Martí és el fundador del portal InfoResidències.
10: No hi ha prou centres de dia a Catalunya per la situació en la que estem vivint. El que vull dir és que l'envelliment de la població està creixent de forma no exponencial, però d'una forma cada vegada més ràpida.
9: En el conjunt de Catalunya actualment hi ha 928 centres de dia per a gent gran, més de la meitat dels quals són de titularitat privada. Si ens fixem en les 10 ciutats més poblades del país, on viuen més de 3 milions de persones majors de 70 anys, hi ha 321 centres de dia, la immensa majoria també de caràcter privat.
7: Susana Ruiz, bon dia.
11: Hola, bon dia.
7: Tot i la manca de places, no hi ha previsió d'ampliar el nombre de centres de dia més enllà del que estava previst inicialment. Això quan cada vegada hi ha més veus que reivindiquen el dret a envellir a casa.
11: Des de l'àmbit de la geriatria reclamant que es prioritzi les persones grans i que es converteixi aquesta activitat en estratègica. Entre altres peticions, a l'administració hi ha la de millorar el sistema amb, per exemple, professionals qualificats i ben remunerats.
8: Del que es tracta és que les persones puguem envellir tranquil·lament a casa i rebre els serveis que necessitem de l'entorn comunitari. Vull dir, hem de fer centres de dia sí, socis prioritaris, les entitats no lucratives que puguin haver-hi en tot el territori. A més, estem en un país on, doncs, per sort, en tenim moltes.
11: Montserrat Falguera és la copresidenta d'Adignara, associació que treballa amb persones grans.
3: Hoy por hoy. La informació de Catalunya cada matí a la SER.
7: I en ple moment d'atenció per la crisi de l'habitatge, Pedro Sánchez visita avui Catalunya, on es trobarà amb el president Salvador Illa. Entre els actes de l'agenda hi ha la visita a una promoció d'habitatge públic assequible a Barcelona.
11: Al matí, el president espanyol assistirà a la presentació de l'informe Vides Futures al Disseny Hub de Barcelona sobre com viure en els propers anys. I anirà acompanyat de l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, i el president Salvador Illa. A la tarda visitarà l'illa Sibèria, al barri del Poblenou, una promoció d'habitatge públic de lloguer assequible. Finalment, al vespre, presidirà la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia al Palau de Congressos. A fora l'estaran esperant els manifestants convocats pel Sindicat de Llogateres, que volen fer d'aquest dilluns una jornada reivindicativa pel dret a l'habitatge, aprofitant la presència del cap de l'executiu espanyol.
7: Això 24 hores que el Consell de Ministres aprovi el nou decret de lloguer d'habitatge per evitar casos com el desnonament de la Mari Carmen a Madrid i tants d'altres cada dia. Perquè el decret tingui futur i es pugui convalidar a la Cambra Baixa, el PSOE necessita el suport dels socis d'investidura. Fins i tot amb Junts, que al febrer va votar en contra de l'escut social, hi ha cert consens que cal suspendre els desnonaments de persones vulnerables quan la propietat sigui un fons voltor. Ara bé, cada partit té altres exigències diferents.
11: Fons de Junts ens expliquen que havien arribat a un consens en les mesures que proposen els independentistes sobre limitar els desnonaments només a habitatges propietat de fons voltor, sobre desgravacions i per blindar els petits propietaris. Però Podem i Esquerra estan intentant marcar territori. Per exemple, Podem demanant l'expropiació de 650.000 pisos o Esquerra reclamant que s'evitin els desnonaments de persones vulnerables també quan el propietari sigui un particular. Ara la pilota està a la teulada del PSOE per intentar quadrar les exigències d'uns i altres.
7: I la Setmana del Llibre en Català ha tancat la seva edició número 44 amb més de 130.000 visitants, uns 8.000 més que l'any passat. Els organitzadors calculen que la facturació fregarà el milió d'euros.
11: Sí, és un 12% més que l'any passat. Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat, celebra aquest èxit d'afluència.
12: La fira està ja consolidada, aquí, els companys. És el tercer any que, a més a més, coincideix amb la Mercè. L'espai creiem que és immillorable, és un èxit absolut. És de fàcil accés i permet també arribar a molts passavolants. Gent que se la troba, la descobreix i converteix el que era un acte de sector, un acte del sector del llibre, en un acte de ciutat.
11: La setmana ha durat 10 dies i ha comptat amb més de 330 expositors, bàsicament editors, repartits en un centenar de casetes.
7: Llibreters i editors que també han celebrat la bona rebuda de la setmana, una iniciativa que defensen com una oportunitat per al sector.
13: És un aparador del llibre en català per tota la ciutat i també pels visitants que venen a la ciutat posant el llibre en català al centre i la llengua al centre.
14: Fer quelcom que cada una de les editorials, que són petites, no podrien fer i, en canvi, tots junts sí que podem fer. És una oportunitat de cooperació entre competència, però sobretot una oportunitat de cooperació.
7: I els Mossos d'Esquadra han impedit una estafa de més de 400.000 dòlars en criptomonedes en una compra de rellotges de luxe. Hi ha un detingut, un home de 33 anys, com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació, Gemma Alegrí.
9: Els investigadors sospiten que l'estafa va començar amb el mètode conegut com a Rip Deal. Els autors es feien passar per inversors o compradors interessats a adquirir rellotges i joies de gran valor. A mitjans de setembre, les víctimes es van desplaçar des del Regne Unit fins a Barcelona per formalitzar la compra de diversos rellotges de luxe i una cadena d'or amb diamants. Abans havien contactat amb els suposats venedors a través de les xarxes socials. Finalment, les dues parts van acordar fer la transacció amb criptomonedes i un cop efectuat el pagament, els venedors van assegurar que no havien rebut els diners i van fugir amb els rellotges i la cadena. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
7: Un nou robatori de cable de coure, l'R3, ha obligat a tallar la circulació de trens entre la Garriga i Centelles. Això va passar ahir a la tarda i al vespre.
11: Renfe va habilitar un servei alternatiu per carretera. Segons les últimes dades oficials, entre gener i agost d'aquest any, a Catalunya s'han registrat 229 denúncies per aquest delicte. És gairebé una al dia.
7: I avui, Susana, què celebrem?
11: Doncs mira, avui és el Dia Mundial contra la Ràbia.

0: Oi por oi Catalunya amb Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és dilluns 28 de setembre i d'aquí poc ha de començar la primera de les accions sorpreses del sindicat de llogateres per reclamar contractes de lloguer indefinits. La protesta que s'ha iniciat a Madrid amb el desnonament de la Mari Carmen s'ha estès com una taca d'oli. Avui, aprofitant que Pedro Sánchez és a Catalunya, els moviments socials han organitzat diverses protestes tant al matí com a la tarda. Ara ens hi posem, però abans, tres imprescindibles. El primer d'ells, el trànsit, Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns destacant i tenint paciència per dos accidents. El primer ha estat durant aquesta matinada a la A2, a menys d'un quilòmetre de cues, a Castellolí, en direcció Lleida. El segon ha estat a la C32, a l'Hospitalet de Llobregat, fa tot just uns minuts, en sentit nord, que deixa un carril de circulació tallat i 2,5 quilòmetres de retencions. També tenim un vehicle avariat a la AP7, a Barberà del Vallès, que en direcció Tarragona, en sentit sud, també talla un carril de circulació i ja provoca 3 quilòmetres de retencions. De moment, això és tot des de el RAC. Paciència i bon dia.
1: El segon imprescindible al transport públic, afectacions a la R2 Nord i a la R8. La circulació està interrompuda entre Granollers Centre i Martorell per una incidència entre Mollet i Sant Fost i Montmeló. I el tercer imprescindible, el temps.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: Jordi Carbó, bon dia.
4: Bon dia. Compte entre avui i demà, ja que tindrem alguns aiguats a la costa i sobretot al prelitoral. D'augment, avui alternaran sol i núvols durant tot el dia. A partir de migdia, alguns primers xàfecs a la línia de la costa, intensos però de curta durada, i seran molt locals. Serà a mesura que avanci la pròxima matinada i al llarg de demà, quan tindrem les tempestes més actives que poden comportar alguns aiguats. Amb temperatures avui que donaran lloc a sensació de xafogor, ara 22 graus a Barcelona i Tarragona, 19 a Lleida i Girona, màximes de 25 a 30 graus, però com dèiem, amb molta humitat, sensació marcada de xafogor.
5: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, por un aquí mejor.
0: Hoy por hoy, Cataluña.
1: El sindicat de llogateres anuncia mobilitzacions a diversos punts de Catalunya. Acció sorpresa prevista per avui a les 8 del matí. Tenim el Pol Valero desplaçat a la parada del metro de la Diagonal amb Còrsega. Allà hi ha una convocatòria. Pol, què en sabem i quin és l'ambient a aquesta hora?
6: Bon dia, Gisela. Doncs aquí el 5 d'Oros és un dels 4 punts on hi ha convocades protestes aquest matí, totes a davant o a prop de blocs que estan en lluita contra els seus propietaris. Aquí encara no han arribat els manifestants, s'espera que ho facin en pocs minuts, que vinguin del bloc Sant Agustí, on un fons hi ha fet co-livings, per començar aquesta primera protesta per reivindicar 4 punts que demana el sindicat de llogateres que ha d'incloure aquest nou decret d'habitatge. Diu que ha de ser un decret ambiciós que inclogui la fi dels contractes temporals, que els converteixi tots en indefinits, però també volen congelar els preus, regular els lloguers de temporada fraudulents i suspendre els desnonaments de persones vulnerables. Com deia, primera protesta d'un dia carregat de mobilitzacions, aprofitant la visita de Pedro Sánchez a Barcelona, que acabarà amb una manifestació al vespre a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos, on el president del govern espanyol té un acte aquesta tarda.
1: Gràcies, Pol.
6: Fins ara.
0: Hoy por hoy, Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
1: El pols entre Renfe i els sindicats de maquinistes per les condicions laborals dels becaris de tot l'Estat està endarrerint l'entrada en vigor dels nous horaris de Rodalies a Catalunya. Les modificacions no tenen el vistiplau del CEMAF, el sindicat majoritari, que argumenta que la nova graella no s'ajusta a la normativa, tot i que fons de la negociació asseguren que és una estratègia de pressió. Susana Ruiz, bon dia.
7: Bon dia. Segons ha pogut saber CERT Catalunya, el canvi estava previst pel dilluns 21 de setembre, però l'última reunió va acabar sense el vistiplau dels sindicats. En concret, van votar-hi en contra el majoritari CEMAF i també el Ferro. El juliol, els maquinistes van acordar reduir la durada dels contractes dels becaris de 6 mesos a només un, perquè de seguida poguessin continuar la seva formació, però ja amb un contracte laboral.
1: Aquesta millora es va començar a aplicar a l'agost de manera anticipada, abans que el nou conveni col·lectiu hagués estat publicat al BOE, cosa que un sindicat, el Ferro, va denunciar.
7: I davant d'aquesta denúncia, el Ministeri de Treball, fa 2 setmanes que Renfe es va fer enrere i va anunciar que tornarien els contractes de becaris de 6 mesos, cosa que ha tornat a posar els maquinistes en peu de guerra amb l'empresa.
1: Els canvis als nous horaris afecten sobretot a l'R4.
7: Sí, fons de Rodalies asseguren que els horaris encara no estan tancats, tancats i que els tècnics encara estan fent ajustaments, però el principal objectiu és minimitzar l'impacte dels retards i les incidències a la R4. Per això es planteja que, en lloc de fer el recorregut sencer entre Sant Vicenç de Caldés i Manresa amb un sol tren, es faci aquest mateix trajecte amb dos trens, un que faria Sant Vicenç i de Sant Vicenç de Terrassa i l'altre entre Martorell i Manresa. Com que els trens de la R4 passen pel túnel de Plaça Catalunya, els canvis en aquesta línia també obliguen a fer reajustaments a la R1.
1: I avui comença l'Audiència Nacional al judici oral pel cas EFIAL, una suposada trama de corrupció al voltant de la consultora del mateix nom. La branca afecta 8 municipis, 8 ajuntaments, sobretot l'Ametlla de Mar, Ascó i Tortosa, amb un forat econòmic total de gairebé 9 milions d'euros.
7: Hi ha 19 acusats, entre els quals 3 exalcaldes de Convergència, als quals s'imputa els delictes de prevaricació, frau a l'administració, malversació de fons públics, blanqueig de capitals i suborn. La Fiscalia i les acusacions particulars, que només exerceixen als ajuntaments de l'Ametlla de Mar i Tortosa, demanen penes de fins a 15 anys de presó. Els consistoris reclamen recuperar els recursos públics defraudats. La trama es considera una derivada de l'anomenat cas 3%. Segons el relat de la Fiscalia, es feia servir la consultora EFIAL per desviar fons, cobrar comissions i adjudicar contractes fraudulents.
1: Són les 7:57.
8: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Arnau Montserrat, bon dia.
9: Bon dia, Gisela.
1: Espanya també es corona campiona del món en el Mundial Sub-20 femení.
9: Després d'empatar a 0, es va imposar la tanda de penals 4-3 a Corea del Nord. Aquest era el moment on aixecaven el títol. Rosalía Domínguez, jugadora del Barça, escollida com a MVP del torneig. A la premsa, campiones del món a l'esport, invencibles a l'AS o una altra estrella al Marca.
1: A la selecció masculina absoluta, Eric García ja està a Barcelona després de patir molèsties al genoll.
9: No hi ha cap lesió important, té un edema al genoll. Eric va arribar ahir a la nit a Barcelona i en principi no tindrà problema per estar disponible el 10 d'octubre contra el Getafe. Avui, roda de premsa de Luis de la Fuente i Fabián Ruiz a les 8 del vespre, previ al partit contra Croàcia. I ahir, primer triomf de Xavi com a seleccionador de Països Baixos, 1-2 contra Sèrbia. Per cert, avui es tanquen les votacions per la pilota d'or.
1: I en bàsquet, victòria del Lleida a la pista del València.
9: De l'actual campió de Lliga, 100-105. També triomf del Girona, 84-77 contra UCAM Múrcia. Va perdre el Joventut de Badalona a la pista del Breogán i va guanyar el Real Madrid a casa contra Unicaja, 89-87.
1: Gràcies, Arnau.
9: Fins ara.

0: Ràdio Manresa.
1: Migdia Central.
2: El cap li girava.
3: Subministra l'energia i ara ens ajuda a produir-la. No!
4: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
5: Factor energia.cat.
4: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
6: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Question Challenge.
0: Ràdio Manresa.
1: Migdia Central. Eli Pagans.

Els explico què és el que hem preparat avui en aquest migdia central d'aquest dilluns, que ja ho saben, com sempre, que començarem repassant l'actualitat, les notícies d'aquesta jornada. Amb un migdia central que ens vindrà, com sempre, també amb molta música. Avui nosaltres el que farem és tindrem consells dels Mossos d'Esquadra. Un cop al mes nosaltres en aquest programa, en aquest migdia central, el que farem serà que els Mossos d'Esquadra ens acompanyaran aquest migdia central i ens donaran consells. Avui en aquest programa l'Ernest Centelles ens donarà consells de les estafes que hi ha doncs, mitjançant els telèfons mòbils. Fa pocs mesos es va fer una troballa, podríem dir, diferent al Museu de Manresa. En aquest cas es va trobar unes espardenyes diferents. Les van haver d'estudiar i van veure doncs, que eren com una mena de molets que es posaven a l'època per evitar, per exemple, entre d'altres coses, incendis. Tot això es va trobar al Museu de Manresa. Avui en volem parlar amb la seva directora, amb l'Anna Maria Comas. I en aquest migdia central també anirem fins a Sant Vicenç de Castellet perquè han començat, han incorporat un nou autobús, un autobús doncs, que recorre, almenys si més no, de moment ara, només al matí, al municipi de Sant Vicenç de Castellet. En parlarem avui en aquest migdia central, que ara mateix comencem.

0: Ens anem ara a Sant Fruitós de Bages.
1: Amb l'objectiu de reduir el consum d'electricitat procedent de la xarxa i en conseqüència l'import de la factura, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat les bases de la primera comunitat energètica municipal. El sistema d'autoconsum compartit permetrà que els veïns aprofitin una part de l'energia produïda per les plaques solars municipals per al seu propi consum. Les bases aprovades estableixen de quina manera podrà participar la ciutadania en aquesta iniciativa un cop la instal·lació estigui executada i en funcionament. Les plaques fotovoltaiques s'instal·laran a la pista coberta de l'escola Monsenyor Gibert durant el darrer trimestre del 2023. La instal·lació disposarà d'una potència nominal de 100 kW i està subvencionada per la Diputació de Barcelona. Anem ara a parlar de l'Hospital de Sant Andreu de Manresa.
2: El reconeixement l'atorga la Global Network for Tobacco Free Healthcare Services, una xarxa internacional que estableix estàndards de qualitat per als centres sanitaris compromesos amb la prevenció del tabaquisme. L'Hospital de Sant Andreu de la Fundació Sant Andreu Salut desenvolupa diferents accions d'informació i sensibilització sobre els efectes del tabac. També ofereix acompanyament a les persones que volen deixar de fumar i treballa per crear entorns més saludables tant per als pacients com per als professionals. La distinció ha estat possible gràcies a la feina de la Comissió Sense Fum de l'Hospital, que coordina aquestes iniciatives.

0: Els anem a parlar d'una nova unitat per tractar el dolor crònic que s'ha posat en marxa a la Clínica Sant Josep de Manresa.
1: Més d'un 25% de la població adulta espanyola pateix dolor crònic, una de les causes sovint invisible que limita més la qualitat i la vida quotidiana. Sabent això, la Clínica Sant Josep de Manresa ha volgut donar-hi una resposta més àgil i especialitzada.
2: Tenim les nostres consultes on podem valorar, parlar amb el pacient, escoltar-lo, explorar-lo. Dissenyem una estratègia de tractament personalitzada i posteriorment, doncs, tant a l'àrea de reanimació com a la sala quirúrgica pròpia que tenim, que la tenim equipada també amb ecògraf i amb sala de raigs, podem dur a terme, doncs, tècniques intervencionistes que són mínimament invasives per poder oferir, doncs, tot un tractament integral amb aquests pacients.
1: La clínica ha estrenat un espai propi a la primera planta dedicat íntegrament al tractament del dolor. L'objectiu, afirmen, és alleujar el dolor crònic de pacients de la Catalunya Central i ajudar-los a millorar la qualitat de vida. La unitat, creada en col·laboració amb el grup Mivi Salut, és una sala de circuit tancat que va des de l'avaluació del pacient fins a una sala on poder-hi fer procediments avançats.
3: Si nosaltres, quan fem un projecte, ens unim i busquem què hi pot aportar cada entitat. En l'entitat de Mivi teníem molt clar la seva expertesa i referència en el dolor, però a més, en aquest cas ens han ajudat en la inversió en poder realitzar les obres, i en el nostre part, què podem aportar de coneixement de territori, de necessitat de patologies i la demanda que tenim.
4: Nosaltres actualment tenim col·laboracions amb diferents grups hospitalaris, dels quals diria que ara estem en 27 repartits per tot el territori espanyol, no? I avui inaugurem la nova unitat.
1: El servei, però, ja està actiu des del 2024, encara que no tingués la unitat especialitzada. Des de llavors ja ha atès prop de 900 pacients. Ara un equip multidisciplinari d'anestesiòlegs, rehabilitadors i infermeria ofereix des de tècniques mínimament invasives fins a infiltracions o procediments més complexos.
0: I ara ens anem a Sant Joan de Vilatorrada, que reduirà la factura de la brossa. La quota bàsica de la taxa de residus passarà dels 172 euros actuals a 149,43 euros l'any 2027. Són gairebé 23 euros menys per a les llars del municipi. L'Ajuntament de Sant Joan atribueix aquesta reducció als bons resultats del sistema porta a porta. El municipi ha passat del 49 al 85% de recollida selectiva. L'augment és especialment destacat en algunes fraccions. L'orgànic ha crescut més d'un 200%, els envasos més d'un 320% i el paper i el cartró més d'un 120%. Segons el consistori, aquesta millor separació del residu redueix els costos del tractament i permet traslladar l'estalvi directament a la ciutadania. La taxa justa a la part variable vinculada a l'ús del servei es mantindrà el 2027, però amb més flexibilitat. Les llars que separin correctament els residus podran quedar exemptes d'aquesta part variable. Pel que fa als comerços i activitats econòmiques, la taxa comercial es mantindrà congelada durant el 2027. Ens anem a la informació esportiva. Gaires no gens bones notícies pel que fa als resultats a casa nostra. El Baxi Manresa no va poder superar el Surne Bilbao Bàsquet en el primer partit de la Lliga Endesa, que es va disputar aquest dissabte a les 6 de la tarda. Per tant, primera derrota dels homes de Diego Campo, i la mala notícia és que el baix del quiz d'Anas Manresa, Hugo Benítez, ha hagut de ser intervingut quirúrgicament després de patir un pneumotòrax amb un cop que va patir en el partit que es va disputar aquest dissabte. El club ha confirmat que el jugador es troba ingressat recuperant-se doncs d'aquesta operació. El Centre Esports Manresa, que porta dues derrotes consecutives, va perdre també aquest cap de setmana. I la nota positiva és que el Manresa Club Bàsquet Femení, les noies, es proclamen campiones de la Lliga Catalana Femenina 2. El Manresa Club Bàsquet Femení ja té el primer títol de la temporada. Les manresanes han guanyat la final de la Lliga Catalana de Lliga Femenina 2 davant del Tarragona Bàsquet per 69 a 63 i arriben amb confiança a l'inici de la competició estatal. L'equip, dirigit per Adrià Martínez, ha sortit molt fort a la pista i ha aconseguit obrir una diferència important ja durant el primer quart, que ha acabat amb un 15-29 favorable al Manresa. Les tarragonines han reaccionat funcionat abans del descans, però les manresanes han mantingut el control del partit. Al final del tercer període el marcador era de 50 a 56. En els últims 10 minuts el Tarragona Bàsquet ha apretat i ha aconseguit acostar-se fins a només 2 punts en diversos moments. El Manresa Club Bàsquet Femení, però, ha sabut gestionar els minuts decisius i ha acabat assegurant la victòria. Un èxit que els permet afrontar la nova temporada.
5: Hem sabut donar la cara al partit sempre, perquè han sigut 3 partits competits i sabem que estem preparades per la categoria. A partir d'aquí, el dilluns, comença l'important, que és la jornada 1, i a partir d'aquí comença a sumar sí o sí.
0: Ara, doncs, l'equip ja posa el focus en el gran objectiu de la temporada, la Lliga Femenina 2, que començarà aquest proper cap de setmana. El debut serà diumenge 4 d'octubre al Nou Congost contra el Gaik Pacisa a les 12:15 del migdia. Anem per la informació meteorològica. Sembla, doncs, que aquesta setmana sí que tindrem uns quants canvis meteorològics, que ja seria hora. Per tant, avui tindrem un dia de cels força ennuvolats, més núvols de cara a la tarda, i pot ser que aquesta tarda creixi, caigui alguna precipitació en punts al Berguedà, al Lluçanès, i us en sembla que no arribarien a la Catalunya, no arribarien a la comarca del Bages. Però si més no, i ens comença aquest canvi de temps que ens va anunciar l'Arnau i que ens portarà una setmana més inestable meteorològicament amb pluges. Avui mínimes de 16 graus a Manresa, 14 a Igualada i a Solsona, 13 de mínima a Berga i també a Vic. Avui les màximes que quedaran més curtes i que ja no arribaran als 30 graus de temperatura, avui màximes de 25-26 graus de temperatura a la Catalunya central. Comencem al migdia central.
6: Cuchagán, llegan las rebajas que jamás olvidarás. Colchón de matrimonio Excellent de 135 por 190, antes 199 euros, ahora por solo 179 euros. Ven a tu tienda y Cuchagán o compra online en cuchagán.com.
0: Passen 13 minuts de la una del migdia i nosaltres anem primer a la música amb aquest Como te digo de Vanessa Martín.
7: ¿Cuántas veces nos miramos a los ojos?

0: Migdia Central, Eli Pagant.
1: I en aquest migdia central de Ràdio Manresa, com els vam explicar la setmana passada, nosaltres, doncs, un cop al mes, el que farem en aquest programa és parlar amb Mossos d'Esquadra. Farem, doncs, aquest espai mensual i ells ens donaran consells, ens parlaran de temes molt importants, com el que volem parlar avui. Avui nosaltres volem parlar de... els problemes que ens poden donar, podríem parlar, jo no sé si podem parlar ja directament d'estafes, d'aquestes estafes telefòniques o d'SMS fraudulents i que afecten moltes vegades, que ens poden afectar a tots, però especialment també a la gent gran. Per això avui hem convidat a l'Ernest Centelles. L'Ernest és caporal del grup de proximitat de la comissaria dels Mossos de Manresa. Ernest, què tal? Molt bon dia, com estem?
2: Bon dia, Eli. Pues m'ha encantat d'estar aquí amb tu.
1: Clar, jo deia, podem parlar tranquil·lament d'estafes perquè són estafes telefòniques les que ens trobem habitualment?
2: Sí, de fet el canal més fàcil de que la gent que té ganes d'enganyar els altres doncs és a través del telèfon, no? I bueno, avui en dia tothom qui té un telèfon mòbil i l'enviament de missatges és el més fàcil.
1: Clar, i això... en els darrers anys els telèfons mòbils estan a l'abast de tothom, per tant això vol dir que es deu haver incrementat aquest tipus d'estafes moltíssim, no, Ernest?
2: Se'ns ha disparat. O sigui, el tema de l'estafa, o sigui, el tipus delictiu d'estafa està pels núvols, vull dir, tenim moltes, hi ha molta estafa, i sobretot estafa telefònica, no? Per això que quan ens vas donar l'oportunitat aquesta de parlar-ne, doncs a nosaltres de seguida ens hi hem apuntat, perquè és que realment ens interessa que la gent sàpiga que, bueno, com està la cosa i què pot fer per no caure-hi, no?
1: Clar, n'hi ha, llavors, clar, rebem inputs, missatges per tants llocs, clar, no sé si n'hi ha alguns que són més habituals que d'altres, que estan ara més, no sé si la paraula seria de moda, però que són més habituals en els últims temps, Ernest?
2: Sí, bueno, ara el que s'està posant de moda és la suplantació del remitent, és a dir, moltes vegades l'estafa que la gent realment hi cau més, o que és aquests avisos que ens arriben a través del que és la paret de missatgeria que t'arriba des del teu banc oficial, representa, si tu et trobaràs, moltes vegades es troben quan tu et fiques en el BBVA, posem per cas, és allò que t'arriben els SMS, que veus que és BBVA, doncs d'allà dintre també t'arriben missatges, és a dir, no sé si m'entens, és a dir, que suplanten el que és l'enviament oficial del banc i amb aquell mateix fila de missatges, doncs t'arriben missatges fraudulents, que això és el que la gent hi cau més, perquè diu, hòstia, però si m'està arribant des de la paret de missatges del meu banc, no? I dic, com pot ser? Doncs ara doncs, hi ha una tipologia d'estafa que es diu smishing, que és que suplanten aquesta... no sé com ho fan, la veritat, jo no sé exactament com ho fan, però ho suplanten i d'aquesta... Espera't un segon, que m'ha... Perdona, Eli, que m'arribava una trucada.
1: Cap problema.
2: Doncs res, això és una de les tipologies més una mica que més ens amoïna, no? I ara per això s'està treballant, sobretot per fer pedagogia perquè la gent vagi alerta, vagi molt alerta amb els missatges que arriben, eh?
1: Ja, el que passa, Ernest, per exemple, clar, això és molt difícil de... Ja. Clar, com discerneixes que realment te l'està enviant al banc, que realment pot ser un missatge veraç, de que és un fraudulent? Clar, és assegurar-te'n trucant al banc, com ho fas, això?
2: El que has de mirar és de no clicar l'enllaç, o sigui, encara que t'arribi encara que sembli que és un missatge que t'arriba des del banc, no fiar-te'n, o sigui, contactar amb el teu gestor, perquè tu normalment aquests bancs normalment tens un gestor personal que pots contactar, el pots localitzar, a través de... el truques a l'oficina, o li envies un correu electrònic, el que sigui, a confirmar-ho, és a dir, no clicar, no anar amb pressa. Una de les claus, una de les regles principals en el tema d'estafes és evitar les presses, és a dir, perquè normalment aquests missatges són missatges que hi posen un contingut doncs, que et dona pressa, et diu urgent, et diu... t'envien un missatge conforme t'acceleren, és a dir, t'estan dient fes això perquè si no passarà allò, saps? Vull dir, alerta, no? I bé, això has de mirar

0: bueno, s'ha de mirar de no caure en aquestes presses. Això és una de les regles d'or per evitar estafes, no? No caure mai en les presses, no donar mai dades personals. Pensa que els bancs mai et demanaran el PIN, o sigui, un banc mai et demanarà el PIN de res, perquè ells, vull dir que no, que això també són coses que t'han de fer sospitar. Mirar de no fer transferències pel telèfon, mirar de... Bueno, o sigui, hem de malpensar. La veritat és que ja sé que emprenya tot avui malpensant, però una miqueta s'ha de malpensar, la veritat. Jo ho veig així.
1: No anar gens confiats, eh?
0: Anar alerta, vull dir, anar amb les orelles aixecades. Vull dir, no fiança ni contactar amb l'oficina. Quan hi ha alguna cosa veus que no quadra, contactar amb l'oficina. Això és la...
1: No sé si un dels altres que hi ha, que com que se les inventen totes, hauríem de parlar així, Ernest, perquè realment tot arriba està molt, molt ben fet, perquè segurament tots nosaltres hem rebut correus electrònics d'Hisenda, segurament molt ben fets, de l'agència tributària. I una altra cosa que no sé si també arriba molt, Ernest, que s'ha d'anar molt, que també ens ha d'anar molt al compte, és les missatgeries, eh? És a dir, el tema de... Tens un paquet pendent i tu, per exemple, segurament molts de nosaltres tenim paquets pendents. Això continua també, és a dir...
0: Sí, està clar. Vull dir, aquest és un dels altres temes, que és el, com que tothom, exacte el que dius tu, no? Tothom, qui més qui menys, espera paquets, doncs t'arriba un missatge, un SMS, dient que tens un paquet, que per poder-lo rebre has de clicar un enllaç i has de fer un pagament de... No. Vull dir, això ja... no, la gent... que sospiti de qualsevol tipus d'enllaç amb aquest tipus de contingut que has de clicar per rebre no sé què, no us en fieu, perquè la majoria de vegades darrere això és un SMS fraudulent i darrere hi ha una finalitat enganyosa i per fotre tots els quartos, bàsicament.
1: Què més hi ha? Hi ha algun altre, un dels altres aquests missatges que siguem? És a dir, mira, aquest, perquè és força doncs, comú, també, i el dels bancs que ens explicava l'Ernest, evidentment.
0: Sí, doncs no ho sé, mira, per exemple, doncs, jo que sé, també ens trobem per exemple, doncs, enviaments, jo que sé, per exemple, doncs, això ja no és ben bé enviament per telèfon, per exemple, les webs, hi ha webs que també són enganyoses, que tu, doncs, busques un producte que el té el Lidl, doncs et connectes i aquella pàgina que t'apareix al Lidl, doncs no és ben bé el Lidl, sinó que és una altra, bueno, però això ja estem parlant de webs, eh? A tema telefònic, bueno, l'enviament doncs, que t'arriben des de l'Administració General de l'Estat, que sembla que t'arriba un missatge dient que has de clicar perquè tens un pagament pendent o d'una multa de trànsit, això també, les multes de trànsit també estan a l'ordre del dia. De la DGT, t'arriba un missatge de la DGT i que et diu que et sembla que és la DGT, però que no és la DGT, que és una... Però tu, la sensació que tu tens quan el reps és que és la DGT, que tens una multa pendent, això també és un clàssic. I no ho sé, aquest estil, tot clar, aquest estil, bàsicament van per lo que van.
1: I que estan molt ben fets, és a dir, que quan
0: estan molt ben fets, molts missatges... I més o menys una altra cosa, l'hi tenim en compte. Avui en dia amb la intel·ligència artificial és molt fàcil de copiar doncs, missatges, de copiar entorns, de copiar doncs, webs, i és que és facilíssim això, saps? I això la gent, doncs, clar, això ho ha de tenir en compte, hem d'anar molt alerta, molt alerta.
1: Segurament anant molt alerta tots n'han passat de coses d'aquestes, perquè jo deia, començar a fer especial incidència doncs, en la gent gran, però hi podem caure tots de quatre potes en aquests tipus d'enganys, però clar, quan hi haguem caigut, Ernest, clar, què hem de fer?
0: Bueno, quan hi has caigut, doncs denunciar-ho. Denunciar-ho, agafar una cita prèvia als Mossos, i presentar la denúncia, portar tots els extractes que tens, el pagament que has fet, portar-ho en imprès o portar-ho en pendrive i el descarregarem a la comissaria, portar tota la informació que tinguis, evidentment trucar al banc per cancel·lar aquell compte i aquella targeta, donar-la de baixa, i que no es faci cap mena de pagament, quan abans millor, o sigui, contactar amb el banc quan abans millor perquè no hi hagi cap transferència doncs, que s'hagi pogut fer.
1: Algú pot pensar, Ernest, no val la pena denunciar-ho perquè no. Segurament estem parlant de que ara m'ho invento, el que ens està fent l'estafa està a unes illes d'aquestes, les illes Caiman, per exemple, però no recomanem que la gent denunciï, Ernest.
0: Sí, no, precisament això, com dius, moltes vegades ho hem hagut de dir, eh? Vull dir que la gent diu que això no serveix per res. No, no, sí que serveix, perquè nosaltres hem de saber els delictes que s'estan produint, la tipologia dels delictes, les quantitats que estem parlant, i pensa que les unitats d'investigació, moltes vegades ells tenen els seus sistemes i tenen les seves maneres d'investigar, i totes aquestes denúncies que anem entrant, ells els hi va molt bé per lligar casos, saps? Vull dir que no és una cosa que es fica en una galleda foradada, no, que tot això té un curs i té un perquè s'ha de fer tot això, no? I sí que és veritat que costa, eh? Aquest tipus d'investigacions no són fàcils, són investigacions molt difícils, i que moltes vegades hi ha tercers i quarts països. Vull dir, no estem parlant de... Bueno, jo ho sé perquè a vegades quan fem xerrades amb gent d'investigació ho expliquen, no? Que a vegades són gent que els autors, materials, al millor estan a Bangladesh, o estan a Kuala Lumpur. És que va així, saps? Vull dir que és molt... És complicat, però igualment s'han de presentar denúncies, s'ha de presentar tota la denúncia, tothom ha de presentar les denúncies quan estan estafats, i això, vaja, des d'aquí fer una crida a tothom que agafin cita i que presentin la denúncia.
1: Ernest, ara parlaves, feu xerrades vosaltres adreçades, és a dir, des de vosaltres com a Mossos, feu aquestes xerrades, aneu a les, parleu amb la gent gran, per exemple.
0: Amb la gent gran, també hem fet amb els empresaris, per exemple, a Sant Fruitós ho fa gaire no hem fet, ja en farem una altra aviat. Anem sobretot al tema de la ciberdelinqüència, no? Que ara és el que està més de moda, tot això, tota aquesta tipologia d'estafes, no només telefònica, sinó de 50.000 modalitats, no? Perquè és que, per desgràcia, la internet està molt bé, no? Tot el tema electrònic està molt bé, però també és una porta que els dolents, dir-ho entre cometes, també aprofiten per atacar-te, no? També és una manera, també és tan fàcil que també ells ho aprofiten per intentar, doncs, enganyar-te.
1: Com deia l'Ernest, anar molt, no? Mirar molt, anar a poc,
0: Sobretot no anar, jo penso que ens hem de quedar amb, és això, no? Jo penso que el que ens hem de quedar és que la gent no tingui pressa, que va a poc, no apretar enllaços, no instal·lar aplicacions, que t'arriben aplicacions, allò que dius, això perquè ho vull instal·lar jo. No instal·lar res, perquè penseu que també a través d'una instal·lació pots instal·lar-te un software, una aplicació dintre el mòbil que sigui que a través d'aquella aplicació doncs puguin entrar-te dintre les contrasenyes. Vull dir que és que s'ha d'anar molt alerta, no? No tenir pressa, no instal·lar res, no clicar enllaços, no enviar SMS que et diguin enviem un SMS per això i per allò, no, i penjar, o sigui, no fer cas i contactar amb l'entitat bancària si és un tema de banc, i contrastar-ho tot. Aquest és el consell bàsic, i denunciar-ho tot.
1: Doncs aquest seria
0: quan et trobes amb algo.
1: El resum que faríem d'aquest espai d'avui. Li agraïm molt, doncs, a l'Ernest Centelles que ens hagi volgut acompanyar avui en aquest primer espai de ràdio. Ernest, moltíssimes gràcies.
0: A tu.
1: Fins la propera. Adéu-siau.
0: Adéu.
2: Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.
3: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
1: 1:15 del migdia, i nosaltres ara el que ens anem és a la música, i en aquest cas ho fem amb Sergio Dalma i aquest Galileo.

0: Migdia Central, Eli Pagan.
1: Sabíeu que un dels objectes més sorprenents trobats recentment a la nostra ciutat és un parell d'espardenyes velles amagades a l'interior d'un mur? Des de l'antiguitat, l'ésser humà ha buscat protegir els seus edificis dels mals esperits, dels incendis o de la mala sort, barrejant la fe i la superstició. Avui nosaltres volem parlar d'aquestes espardenyes que s'han trobat a l'antic col·legi de Sant Ignasi. Per això avui nosaltres, en aquest migdia central, hem convidat a l'Anna Com. L'Anna és la directora del Museu de Manresa, el Museu del Barroc de Catalunya. Aquí saludem i donem la benvinguda en aquest migdia central. Anna, què tal? Com estem? Molt bon dia, molt bon migdia.
2: Hola, bon dia.
1: Gràcies per acceptar. Anna, explica'ns, quan i com ha anat això de trobar doncs aquestes espardenyes tan antigues, en aquest cas a l'antic col·legi de Sant Ignasi? Com ha anat tot això? Com s'ha fet? Com va tenir lloc aquesta troballa?
2: Mira, va ser concretament entre el 3 i el 5 de març del 2025, quan ho vam trobar, i va ser en el context de realització de les obres d'adequació de la tercera planta de l'antic col·legi de Sant Ignasi. De fet, va ser l'empresa constructora la que estava realitzant les obres d'adequació, doncs la que, en tirar un dels murs que havien de tirar a terra, van trobar doncs aquestes espardenyes, que a més doncs anaven col·locades una sobre l'altra i amb un escapulari de la Mare de Déu del Carme. I llavors, amb ells trobar això, va ser quan ens van avisar doncs de l'objecte doncs que havien trobat en aquest espai.
1: Clar, entenc que quan deuen fer obres, no? Quan ells estan acostumats a fer obres, clar, deuen anar trobant coses, però clar, suposo que al veure les espardenyes i al veure, doncs, no, aquesta imatge, això ja els havia fet pensar, home, potser que avisem els del museu que hem trobat alguna cosa, no, Anna?
2: Sí. Clar, suposo que si haguessin sigut només les espardenyes, no? Hauria sigut una mica diferent, però al veure l'escapulari aquest, la imatge, que de fet estava tot molt brut, no? Perquè estava a dins d'un mur. A més, són unes espardenyes velles i utilitzades, no? Però estaven com en un paquetet. Uh-huh. I llavors va ser quan ens van avisar i les vam agafar i vam estar doncs estudiant aquesta troballa.
1: Què us diu aquesta troballa quan l'estudieu, Anna?
2: Clar, primer el que vam veure va ser que eren unes espardenyes i vam veure aquest escapulari, no? I era un escapulari que estava en molt mal estat. Un escapulari són dues peces, dues estampetes, vale, que es col·loquen a davant i a darrere del pit, estava bastant malmesa, de fet gairebé no es llegia, no? Inicialment, llavors doncs, hi vam haver d'anar fixant una mica, vam veure que hi havia unes lletres que ens intuïen que, doncs, que podia ser la Mare de Déu del Carme, i vam estar doncs mirant aquesta estampeta i estudiant una mica quina era la representació, no? I vam veure doncs que era una Mare de Déu del Carme amb un escapulari, amb el Nen Jesús i unes ànimes al costat que s'estaven cremant en el purgatori.
1: Clar, què us fa pensar quan veieu que és, no sé si és molt concret que hi hagi doncs que sigui la Mare de Déu del Carme i aquestes ànimes del purgatori? Anna?
2: Sí, clar, vam estar buscant a veure què podia ser, sobretot també el tema de les espardenyes, no?
1: Clar.
2: I llavors vam veure que, de fet, segons Joan Amades, era una pràctica ja habitual, que, i de fet se n'han trobat a moltes masies, etc., en obertures cap a l'exterior, val? En murs, finestres, portes, a sota les portes, per exemple, que s'amagaven doncs aquestes espardenyes, botes o sabates, i l'objectiu era allunyar o fer que el dimoni o els mals esperits no entressin a dins de l'edifici. Llavors es solien posar sabates utilitzades perquè tenien l'olor de la persona, per tant el dimoni es quedaria atrapat allà i no entraria a l'interior. El perquè de l'estampeta de la Mare de Déu del Carme també és la Mare de Déu que protegeix de l'infern, i per tant doncs el que ens fa pensar és que seria una protecció per evitar que l'edifici es cremés. Per tant, doncs, tindria com aquesta doble superstició, no? Una part més de superstició relacionada doncs amb la protecció divina, i també doncs amb aquesta part de superstició relacionada amb el fet doncs que no es cremés l'edifici.
1: Clar, perquè de quin segle, de quins anys estem parlant, o com es pot datar això? O és molt difícil, Anna?
2: És una mica complicat, perquè clar, no són... altres obres doncs les pots acabar identificant doncs, si saps qui clar, és l'autor, per exemple, no? Per la data de naixement, la data de la mort, en funció de l'estil, però clar, són dues espardenyes de tipologies diferents i ho podem datar per la fase de construcció de l'edifici i considerem que podrien ser del segle XIX, aquestes espardenyes, que, perquè és en aquell moment en què es construeix aquesta part de l'edifici, podrien ser d'aquell moment, creiem.
1: Ah, el que has dit ara, que són dues espardenyes diferents, és a dir, no és un parell de sabates iguales, eh?
2: No, són diferents. Una és així més tradicional, més senzilla, podríem dir, una espardenya amb una base d'espart, i l'altra és una mica més treballada perquè té també la base d'espart, però en comptes de ser doncs, el sobre de tela, la part de sobre és de vellut. Llavors era normal que fossin utilitzades i que poguessin ser de diferents tipus.
1: El que sí que té sentit és a dir, no? És a dir, si que tinguessin aquesta protecció dels incendis, no? És a dir, segurament, penso jo, no sé, Anna, si és el que us ha fet pensar també en vosaltres, ara quan es construeix un edifici nou, no? Es fa aquest simbòlic, no? De posada de primera pedra, no? I normalment s'hi posen sí. també, doncs, objectes, eh? En aquest cas, un diari, per exemple, amb la data i tot. Sí. No, segurament el significat no és ben bé el mateix, no té aquest significat, doncs, de protecció contra, en aquest cas contra potser els mals esperits, el dimoni i els incendis, però també seria alguna cosa similar.
2: Sí, al final formaria part d'un ritual, no? D'un ritual de finalització, de construcció d'un edifici també, i com ara es posa doncs aquesta primera pedra o el tema del diari o de les monedes, etc, doncs en aquell moment doncs es feia aquest, no? Sí, com n'hi havien d'altres.
1: Uh-huh. Ah, Anna, una vegada les trobeu, les heu estudiat, què se'n fa ara o què n'heu fet o què en fareu, Anna, d'aquestes espardenyes? Perquè entenc clar que això és una troballa que alguna cosa se'n deu poder fer, Anna. Què és el que es farà?
2: El que vam fer va ser quan les vam localitzar, doncs el que vam fer va ser netejar-les, fer-los una petita intervenció de restauració per intentar doncs, estabilitzar-les i que es poguessin veure bé. I ara mateix estaran en les sales de reserva que just estem acabant de condicionar. No? Llavors doncs, aquestes peces, doncs, que clar, no, tampoc tindria molt sentit que estiguessin en el context del Museu del Barroc, sí. No? Perquè explica coses diferents, no? Totes aquestes obres que podem tenir a la reserva són les que ens surten també en exposicions temporals o a l'hora doncs, de crear altres relats expositius doncs, que ens va bé de poder disposar-ne també per explicar doncs, altres doncs, això, no? Continguts expositius que es puguin realitzar en el marc del context del Museu de Manresa, etc.
1: Uh-huh. Anna, entenc que també és sorpresa, no?, per part vostra de veure doncs, que clar, després de tants anys, no?, i en el context a més del museu, no?, que vagin sortint doncs, com per exemple doncs, una troballa d'aquestes característiques que deia l'Anna, no és d'un autor, no la podem datar, però sí que té un valor molt, molt important, perquè segurament avui molts dels nostres oients avui han descobert que també doncs, aquella època es feien, no?, aquests rituals, podríem dir-ho així, per protegir doncs, els edificis que també construïen.
2: Sí, té una peça amb un valor més sociològic, no?, de com, com vivien, no?, la construcció d'un edifici o els rituals que tenien o les tradicions que hi havien, no? Per tant, doncs, és una cosa més social, no?, que no pas artística en aquest context, però realment també per nosaltres va ser molt interessant i després a partir d'aquí vam anar tibant del fil, no? I vam veure que era un ritual doncs, tradicional i que altres museus doncs, també en tenen. No que les hagin trobat en el propi museu, en el seu cas, com nosaltres, però doncs, que sí doncs, que en el context doncs, això d'obres que s'han realitzat en masies, etc., doncs, també s'han localitzat aquest tipologies de calçat.
1: Home, i Déu-n'hi-do amb els anys la funció que han fet aquestes espardenyes, llavors, Anna, eh?
2: Sí, i tant.
1: Avui, doncs, li agraïm nosaltres molt a l'Anna Comas que ens hagi volgut acompanyar en aquest migdia central, doncs, parlant d'aquesta troballa, parlant d'aquesta descoberta i parlant, doncs, d'aquestes espardenyes. Anna, moltíssimes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: I que vagi molt bé, molt bon dia.
2: Igualment, bon dia.

0: Migdia Central, Eli Pagant.
1: Sant Vicenç de Castellet ja disposa del seu primer servei de bus urbà. Avui nosaltres volem anar fins allà, volem anar fins a Sant Vicenç de Castellet, i per això hem convidat en aquest programa a la Isabel Molina. La Isabel, entre d'altres, ella és la regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. Isabel, què tal? Molt bon dia, com estem?
2: Molt bon dia, molt bé.
1: Gràcies, doncs, per acceptar la nostra invitació. Isabel, anem pel començament. Com és que des de l'Ajuntament de Sant Vicenç doncs, decidiu de posar en marxa doncs, aquest servei de bus urbà dintre Sant Vicenç? Com ha anat això?
2: Bueno, des de feia molt temps la ciutadania demanava un transport urbà, no necessàriament un bus, o sigui, ells demanaven un transport per facilitar la mobilitat, perquè bueno, Sant Vicenç té unes característiques, està separat per diferents accidents naturals i artificials, com són les vies, com són dels trens i com són el riu, llavors hi ha barris que queden separats. I la gent des de molt temps demanava pues, més facilitat per moure's dintre de la població, sobretot la gent gran. I això ja ve des de fa, jo diria que 9 o 10 anys, que la gent ja havia demanat, havia recollit signatures per demanar a l'Ajuntament que es posés alguna cosa així, i nosaltres pues, vam agafar-ho com un repte per la nostra legislatura. Uh-huh. Isabel, en el nostre programa electoral.
1: Uh-huh. Isabel, l'autobús doncs, ja funciona. Explica'm com va, com funciona, com és, parades. És de dilluns a divendres, hi ha caps de setmana o després hi haurà caps de setmana? Com que va, fer una mica de 5 cèntims de com és tot això, tot plegat?
2: Bueno, això és un transport que hem fet amb un conveni amb la Generalitat i, per tant, està integrat dintre dels transports de transport metropolità, o sigui, dintre de les línies de transport de la Generalitat. Llavors, s'ha fet un conveni també amb Sagales i tenim un bus d'unes 20 places que fa un circuit circular partint des de la primera parada, és la Farinera, que és un barri que queda a l'altre costat de la carretera, i fa un recorregut per tota la població amb 20 parades i una freqüència d'uns 3 quarts d'hora. És de dilluns a divendres, bueno, primer per un motiu pressupostari perquè és un servei nou, que de moment bueno, hem apostat per ell, però volem veure com funciona, i hem pensat que havíem de triar una franja horària, potser la que més necessitats tenia, que era de 7 del matí a 2 quarts de 3 de la tarda, i de moment funcionarem així. Sagalés, que és l'empresa que porta el bus, ens passa la informació de com funciona, de quins horaris s'agafen més, de quines parades són més assídues, i a partir d'aquí ens plantejarem pues, anar-lo modificant, anar-lo modulant.
1: Mm-hmm. Que entenc que totes aquestes 20 parades són punts allò... anava a dir importants, no? Però allò que perquè força importants de Sant Vicenç, el municipi, Isabel.
2: Sí, és a dir, sí, no sí, hem intentat fer un recorregut per tot el municipi, sí, que no quedés, no quedessin barris descoberts, però a més, que parés sobretot pues, a les escoles, a la zona esportiva, al CAP, bueno, a les estacions de les dues línies de tren que tenim.
1: Clar.
2: Mm-hmm. Intentar cobrir-ho tot una mica.
1: Mm-hmm. Llavors, pel que fa doncs, al tema de preus i de bitllet, això com funciona, Isabel?
2: Bueno, com que és una línia de transport de la Generalitat, doncs funciona amb les mateixes targetes, els mateixos abonaments que qualsevol altre transport, o sigui, amb la T-Mobilitat, la T-Jove, la T de 10 viatges, després tenim també un títol... d'un sol viatge que és de Sagalés, que aquest el poden comprar dintre del bus, però és el que surt més car, i bueno, animem a la gent això, que demani pues, abonaments, que són els mateixos abonaments que agafarien per qualsevol altre bus i per qualsevol, i inclús pels trens.
1: Ah, és un autobús híbrid, entenc que també adaptat, doncs, no? També sí. Per les persones que tenen mobilitat reduïda, que això també és important, sí Isabel?
2: Sí, sí. Mm-hmm, exacte, sí, té accés per les persones amb mobilitat reduïda, cadires de rodes, caminadors, i és un vehicle híbrid, com has dit.
1: I, clar, fa pocs dies que l'autobús funciona, però com ha anat? És a dir, quines primeres són les reaccions? Deies que la regidora Isabel ens explicaves que és un servei que s'havia demanat molt des de fa anys al municipi. Les primeres reaccions de la gent de Sant Vicenç de Castellet de la posada en funcionament d'aquest autobús, què us diuen? Què us ha arribat ja?
2: Bueno, a mi em van trucar personalment algunes persones que havien sigut algunes vegades que ho havien demanat moltíssim i estaven molt contentes. I en dos franges horàries l'autobús anava ple, inclús alguna persona s'havia hagut de quedar fora. D'altres he de dir que també anava buit, perquè nosaltres, l'equip de govern, vam agafar el primer autobús per una mica inaugurar-lo i aquest pues, anava buit, però a partir de les 10 així la freqüència va ser, o sigui, la quantitat de gent que l'agafava va ser bastant alta i em van trucar pues, per això, per felicitar-me, per dir-me que estava molt content i que a veure quan el posàvem a la tarda també, o sigui... La gent vol més. Bueno, però és això, o sigui, potser també els primers dies hem de ser prudents perquè també hi ha com un efecte de curiositat, no? Hem d'analitzar-ho i deixar passar el temps a veure com funciona.
1: Home, però sí que és veritat que teniu, en aquest cas, parts separades, deies, no? Que l'autobús surt de la Farinera, que la Farinera està a l'altra banda del riu, vull dir que clar, que també teniu dificultats naturals, podríem dir-ho d'aquesta manera, que que potser gent que ara, que tampoc que també es podria fer, però evidentment que es pot fer peu, però per la gent gran, per exemple, segurament és molt més àgil agafar l'autobús per anar, doncs, si vol algú vol anar al CAP, per exemple, no? Per anar, clar. Evidentment, facilitarà molt el desplaçament de moltíssima gent de Sant Vicenç de Castellet.
2: Sí. També pensem en el barri de la Balconada, que és una urbanització que queda elevada, que l'accés pues, a peu és feixuc, i el barri de la plaça Espanya, que queda com una mica també separat del centre del centre més comercial, o sigui que hi ha zones que sí que jo crec que faran un bon ús de l'autobús. I estem una mica així esperant el divendres, que és el dia que tenim marcat, a veure com va, perquè creiem que a determinades hores potser també hi haurà gent que es quedarà fora. Clar. Fora de l'autobús.
1: Us heu posat uns mesos per saber com funciona, que deies, no? Diu que esteu en contacte amb Segalers, sí. No? Per veure com funciona. Us heu posat alguns mesos a dir, mira, aviam com funciona aquests tres primers mesos?
2: Hem decidit que pràcticament cada mes anirem mirant a veure com va, a veure com evoluciona.
1: Doncs, escolta, Isabel, felicitats per aquesta iniciativa, que segurament, no?, que segur que facilita la vida a moltíssima gent de Sant Vicenç de Castellet, aquesta posada en marxa, doncs, aquest servei de bus urbà, que, com dèiem, té aquestes 20 parades en aquest municipi. Isabel, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: I que vagi molt bé, molt bon dia.
2: Molt bon dia, gràcies.
1: I acabem, com sempre, amb música. Adéu-siau i fins demà!

0: Ràdio Manresa. Imagina la teva casa perfecta, sense cap preocupació. Una fuita elèctrica, una porta que no tanca, o potser vols una cuina nova i moderna. No busquis més. Cuines Navarcles s'encarrega de tot. Electricistes, fusters, paletes, fins a la instal·lació de qualsevol tipus de finestres d'alumini. Ho fem tot amb qualitat i experiència.
1: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís.
0: Cuines Navarcles, tot amb una sola mà. Ràdio Manresa.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dilluns, dilluns 28 de setembre, Dia Internacional del Dret a l'Accés Universal a la Informació. I què és el que fem aquí al Passeu Passeu, sinó nodrir-vos d'informació per tal que vosaltres, estimada audiència, tingueu aquest dret garantit? Bromes a banda, avui encetem una setmana on ara sí, ja ha començat temporada oficial la gran majoria de clubs de la nostra comarca i on, per primer cop a la seva història, el Manresa Club Bàsquet Femení s'ha proclamat campiona de la Lliga Nacional Catalana Femenina 2. Va ser ahir a la tarda al pavelló municipal de Mollerussa contra el Tarragona Bàsquet A i, per tant, l'enhorabona, noi, a seguir així. Aquí veiem unes imatges de com ho celebraven, justament quina casualitat. Aprofito ja per saludar el Pere Fontanals i el Sergio Vázquez. Hola, que justament, bon, què tal, com esteu? La setmana passada vam tenir l'Imma Torrecillas aquí, sí, parlant d'això, no? I ara, bueno, es comprova el que ella deia, no? Aquesta manera de jugar que les fa ser més que un equip, no? Ser una pinya i caram, tu, molts èxits.
1: Aquesta temporada poden fer coses maques, vull dir que...
0: Aviam si aconseguim omplir una miqueta més el Nou Congost entre tots.
1: Sí, perquè el Nou Congost, no sé que sigui el bàsquet gran, quan hi juga l'U22 o hi juga el Club Bàsquet Femení, em fa una mica d'angúnia el veure'l tan gran.
0: També són horaris diferents, eh?
1: Sí.
0: No tan amables, que... poder.
1: No, però una entrada que en un pavelló com el Pujolet, sí, es veuria, sí, ple, en el Nou Congost hi ha molta butaca.
0: És veritat. A banda del Sergi i el Pere, ara mateix seu a la meva dreta el Maurici Casasayas Soler, o Maurici Casasayas fill, perquè els que tenen una mica de relació amb el judo sabran que de Maurici Casasayas n'hi ha tres: el pare, el fill i el net. Tots ells amb una passió comuna, el judo, un esport que és més que un esport i que va portar el Maurici pare a fundar l'any 1989 l'Esport 7, un gimnàs i centre de judo i altres arts marcials per on hi han passat generacions senceres. Sempre amb l'esperit de ser, ells mateixos diuen, una escola de vida oberta a tothom. En aquest passeu-passeu d'avui volem dedicar una estona a parlar de l'Esport 7 i també del judo i de tot el que l'envolta, així com per recordar les 12 hores de jiu-jitsu que aquest dissabte 3 d'octubre es duran a terme en homenatge al malaurat Carles Vilajosana, que era cinturó negre d'aquesta disciplina i que va formar-se al mateix Esport 7. Per tant, comencem. Benvingut, Mauri.
2: Bon
0: no
2: dia.
0: Sé, sí, posa't el micro una miqueta més a prop, sí, que sembla que hi hagi un convidat fantasma, vale, aquí. Què tal?
2: Bé, tot molt bé, molt bé. Content d'estar aquí.
0: Home, i tant. Clar, això suposo que t'ho deuen dir, no? Tu ets el fill, no?
2: Sí, però bueno, ja està, ja m'ha quedat, o sigui, el Mauri Paura, el Mauri fill i el petit, el Mauri net, i jo crec que tindré 80 anys i seré el Mauri fill.
0: Mauri fill.
2: Mauri fill, no, està, Mauri, està. Fill i Mauri júnior, sí.
0: Actualment, per això, ara sí que ets tu el responsable d'Esport 7, el teu, sí, pare hi ve molt, però en principi la part més administrativa i organitzativa la portes tu, no?
2: Sí, exacte. Sobretot el que és la organització d'activitats, organització de professors, gestió de les diferents activitats... Mm. Això ho porto jo, però bueno, per sort ella encara està al darrere i amb l'experiència doncs, em va ajudant i guiant també a ficar cada cosa al seu lloc. Sí.
0: Aquí al Passeu-Passeu parlem cada setmana de judo, el que passa és que cap de nosaltres som experts en judo. L'any passat teníem l'Ariana Gumbau, que havia fet judo muià, i llavors ella podia fer aquest contrapunt d'explicar-nos una mica què havíem fet. Però clar, vam pensar, escolta'm, ja que no tenim ningú aquest any... Portem el Mauri, que ens expliqui una mica quin moment competitiu viu el judo a casa nostra, no? A nivell de competició, però també a nivell formatiu. I la pregunta del milió que sempre faig als esports de disciplina individual, que és: quan comença temporada? És a dir, tenim molt clar que les temporades de futbol i de bàsquet i d'esports d'equip comencen ara al setembre o a l'octubre, però amb disciplines individuals jo em perdo, sincerament. Llavors, si també ens pots aclarir, sí, això...
2: Mira, ara mateix, per exemple, en el que és el nostre esport, la temporada s'ha com complicat una mica. Fins fa poc, fins fa un temps, vaja, la temporada doncs, o sigui, començava al setembre, vale? Nosaltres podíem estar al mes d'agost més o menys parats, el que és el grup de competició, i començar el mes de setembre i anar fent la temporada, i cap a final de maig, juny, doncs anava baixant el ritme, algunes competicions amistoses i podíem entrenar d'una forma més relaxada. És que ara no hi ha parada de temporada. Segons la categoria i tal, estan competint fins a finals de juny, i d'altres categories ja estan començant la primera setmana de setembre, ja tenen competicions classificatòries pel Campionat d'Espanya. Per tant, estem parlant de que juliol i agost, els que volen estar competint en condicions el 5 o 6 de setembre, com ha sigut aquest any, que vam fer una Copa Espanya a Binèfar, han d'estar entrenant el mes d'agost. Amb la qual cosa, el mes d'agost ja en tenim camps, camps d'entrenament, sí, a diferents llocs, i el grupet que vol arribar al mes de setembre en condicions han d'estar voltant per aquests training camps. Per tant, tenim una temporada molt, molt seguida. De fet, fins ara, si nosaltres, imagino com la majoria d'esports, tenim categoria infantil, cadet, júnior i sènior. Nosaltres, per sota d'això, categoria benjamí i a la 20, no les considerem unes categories competitives on hi hagi una lliga, com pot ser en altres esports. No hi ha, hi ha competicions amistoses entre clubs amics. No és una edat que considerem que hagi de ser competitiva. És a partir de categoria infantil, que és quan hi comença a haver campionat d'Espanya.
3: Infantil, recordem, edat?
2: Infantil, primer i segon d'ESO. En el nostre cas, que entenc que...
3: Vale.
2: Sí, fins a sisè de primària, per a nosaltres la competició és molt residual. Uh-huh. Fan classe, fan judo totalment d'aprenentatge i de joc i lúdic, per dir d'alguna manera, competicions entre els clubs amics, i és a partir de primer d'ESO que comença el que és la competició oficial. Llavors fins ara això, la temporada era com molt més reduïda. Ara els infantils i els cadets, primer i segon d'ESO, i cadet, tercer, quart d'ESO i primer de batxillerat, els hi van allargar la temporada fins, doncs, quasi bé el mes de juliol, vale?
3: Ostres.
2: Sí, de fet fan una Copa Espanya al final del mes de juny, és a dir, per aquest any la vam fer, diria que el cap de setmana passat, Sant Joan, aquí a Tortosa, que és la primera competició que es fa del circuit nacional, i pel que tinc entès, ara això ho canviaran, vale? De tal manera que volen que amb aquestes categories no es puguin fer competicions fora de temporada escolar, val? Que jo ho trobo correcte.
3: Clar, és que si no, vull dir, no. I per què es va allargar de cop i volta? Perquè van augmentar molt els clubs de judo? Perquè no tothom se sentia representat en competicions?
2: No, perquè al final les Copes d'Espanya o el circuit aquest, les competicions acaben sent el mateix volum, sí? Hi ha un circuit que són 7, 8, més de 7 ara, 8, 9, 10 Copes d'Espanya, que és un circuit que es fa a nivell nacional, a part de les competicions autonòmiques, i ja segueixen fent les mateixes, l'únic que les han distribuït de manera diferent i ens tenen tot l'any ocupats. Però és això, infantil, cadet, sí? que es considera esport escolar amb el judo. De fet, el campionat d'Espanya que fa es diu Campionato d'Espanya en edat escolar, sí? Llavors, el que sí que tinc entès és que ara el que faran és que fora de temporada escolar no puguin tenir competicions, se'ls allargui la temporada per una banda o per l'altra, però només dins temporada escolar. De fet, és normal, perquè un nen, una nena de primer d'ESO, doncs les coses com siguin, almenys en el nostre cas, igual a final de juny, al final són nens i no estan connectats entrenant, com pots tenir un júnior o un sènior, doncs que sí que ara ha d'estar entrenant tota la temporada.
3: Parlant de competicions, aquest cap de setmana, sempre ens arriben, no? Quantes medalles s'han dut Esport 7, però cal destacar la Luca de Palma, que ja l'any passat ja en parlava, medalla de plata, mira, aquí tenim imatges, a la Supercopa d'Espanya Júnior, disputada a València, en la categoria de menys 70 quilos. Llavors, pel rànquing estatal, doncs això són més punts. La Luca és la que va de...
2: La Luca és la de blanc.
3: La de blanc.
2: Blau. Sí, de fet, si mira la pantalla sota el posa...
3: Sí. Els que ens vegin per la ràdio, els que ens sentin per la ràdio, hi ha una judoca que va amb el kimono blanc, una que va amb el kimono blau, que és la Luca, en representació a Catalunya, diguéssim, i ara aquí estem veient... Què estem veient, Mauri, exactament?
2: Ara mateix un moment del combat en una situació una mica tàctica, perquè doncs l'altra noia no la coneixia molt, sinó que la vam veure només aquí, era una miqueta més alta que ella, sí. I en principi jo considerava que la Luca era més forta, però, o sigui, que tenia més nivell dins d'aquest combat, però no s'havia de controlar. Llavors jo aquí li marcava una, que primer la controlés bé amb les dues mans, que no es precipités a fer un atac, perquè sí que és veritat que és una noia basca, per tant,
3: sí, no,
2: forta. I la va anar controlant, bé, no s'arrisca molt a atacar, la Luca treballa molt bé el que és la part de terra del combat de judo, vale? Vam esperant un moment en què l'altre caigués a terra, que no sé si arriba dins el que tenim aquí gravat, i l'acaba guanyant amb una estrangulació de coll al terra. Per tant, no, aquí.
3: Vale, aquí, aquí, vale. Ara, mare
2: meva. Ella té la mà passada pel coll, sí.
3: I llavors quanta estona s'ha de comptar fins
2: que... No, no es compta, l'altra palmeja, diguéssim, el que fa és abandonar, eh?
3: Ah, vale.
2: L'altre toca, abandona, s'acaba el combat i ha guanyat.
1: Vale. Però semifinal?
2: Això era... No, no era semifinal, perquè eren una lliga i van fer totes contra totes.
1: Ah, vale. Vale.
3: I llavors, clar, com transmeteu? Perquè, bueno, la Luca deu ser un alumne que... Què recordes de la Luca quan va arribar? I com ha anat? No, perquè això deu ser la història de molts altres nens i nenes que ja són...
2: Sí, de fet, a més, la Luca és de casos, o sigui... poc comuns, perquè no és el que n'hi ha més. De fet, la Luca no va començar ni fent judo a l'Esport 7, va començar fent judo a l'Escola Flama.
3: Veus?
2: Quan era petita.
3: Però l'Escola Flama amb monitors de l'Esport 7, amb tu, clar. És el...
2: Sí, jo vaig començar a fer, mira, quan tornàvem de la competició el dissabte amb ella, que parlàvem, demanava, encara feu judo a l'Escola Flama? I dic, sí, encara en fem. I jo deuria començar, jo crec que no era pare, i el Mauri té 16 anys, o sigui...
3: Imagina't.
2: Sí, deu fer més de 16 anys que fem judo allà. I ella va començar allà i li va encantar el judo, perquè és que més me'n recordo, al cap de 2 o 3 anys ja venia Esport 7. I era molt petita, no recordo quina edat, però ella ja em deia que els nens tenen una il·lusió. Jo seguiré perquè vull ser campiona olímpica, saps?
3: Què dius? Bueno, sí, pues espera't, eh?
2: Bueno,
3: no.
2: De moment el que està clar és que... I el cas era aquest, i ella va continuar, i sempre el punt més destacat que té ella és que és supertreballadora. És molt treballadora, molt treballadora, escolta, treballa, superexigent amb ella mateixa. És una noia que va començar aquest any a estudiar medicina.
3: Wow.
2: I no ha deixat d'entrenar. No ha deixat d'entrenar. El dia que no ve m'escriu i és perquè, Mauri, no arribo, estic tornant amb el bus, estic tornant, he sortit tard, no arribo. Però és que no ha deixat d'entrenar. Bueno, de fet, el primer any que estudia la carrera de medicina, és a dir, aquest any passat, queda cinquena al Campionat d'Espanya Júnior, que era pràcticament un tercer, perquè ell el combat de tercer tira, li marquen una mitja puntuació que podia ser una puntuació alta, i queda cinquena al Campionat d'Espanya Sènior, quan encara era júnior, que això és molt, i campiona d'Espanya Universitària.
3: Imagina't.
2: Són primer any de medicina.
3: Imagina't.
2: Llavors, bueno, quan hi ha en aquesta situació ja aprofito, no? Quan a vegades n'hi ha d'altres que em diuen, no, és que no tinc temps. Dic, bueno, potser és una qüestió, està clar que no tothom té les mateixes capacitats a l'hora d'estudiar i d'entrenar, però és una qüestió d'organitzar-se.
3: Si o de prioritats, Mauri.
2: O de prioritats.
3: Mauri.
2: Si molts d'aquests a vegades, no tinc temps, i dius, bueno, a veure el mòbil, a 3 hores a les xarxes socials avui, no?
3: Sí.
2: Llavors, en aquest d'això és un exemple total, perquè no se li pot demanar, o sigui, ella... és superconstant, és superorganitzada i això, que és una crac, és un exemple total en això.
3: I què enganxa del judo? És a dir, tu deies això, que des de que poden començar a I5 o a I4, no? Fins a 6è no competeixen. Llavors, aquest procés d'aprenentatge, en què consisteix i quina és la voluntat? Què els hi voleu transmetre durant aquest temps? Es diu escola de formació, no? Com
2: clar,
3: en dieu?
2: Diguéssim, una miqueta per entendre-ho, dins d'aquesta etapa, nosaltres tenim, abans d'arribar, sí, al primer d'ESO, hi han com tres nivells, val? Un que és la preiniciació al judo, nosaltres li diem judomotricitat, vale? Perquè és aquesta edat, i tres una miqueta més grandets, i 4 i 5, val? Ells van amb kimono, fan treball dins de la sala, una miqueta l'ordre, normes, disciplina del judo, però considerem que a aquesta edat no estan encara preparats per fer un treball tècnic, és a dir, una iniciació al judo, sí? Llavors, què fem a aquesta edat? És treballs d'habilitats motrius, gatejos, circuits, treballs de salts, val? Tot el que són les habilitats

0: programa de continguts, però no un programa de tècniques d'ajuda encara. Val? El programa de tècniques d'ajuda el fem el que és el que li diem nivell 1, que és primer, segon i tercer de primària. Vale. Per nosaltres és l'etapa, i per molts esports entenc, l'etapa d'iniciació. Aquí continua molt treball encara d'habilitats motrius, continuem encara amb molt joc dins de la sessió, però ja hi ha un programa, sí? Si coneixem tots una mica les arts marcials, funciona per cinturons de colors, blanc, groc, val? Doncs ja cada cinturó aquí treballa un programa, sí? Els cinturons blancs treballen unes tècniques, els blancs grocs unes altres, val? I llavors quart, cinquè i sisè de primària comencem ja una miqueta el que se'n diria perfeccionament, sí? Però bueno, que al final continua sent un objectiu totalment d'aprenentatge encara.
1: No, i el tema dels cinturons sí que és un al·licient propi també per anar pujant, o sigui, tu deies aquesta etapa que no és competició fins a, que sí, no s'arriba fins que no s'arriba infantil, doncs home, tens l'al·licient de pujar de blanc a blanc groc, de blanc groc a groc i anar pujant, bueno, de cinturó, suposo també.
0: És que clar, és que penso que l'al·licient que ha de trobar un infant per fer l'esport no ha de ser només la competició, no? Que a vegades és ostres, clar, és que si entrena i no juga, o si entrena i no... Bueno, primer que per mi, que jo per el concepte, no, el canviaria, el canvio aquestes edats totalment, sí? Jo no considero que ja deixant a banda i 3 i 4 i 5, fiquem de primer 6 de primària, no considero que estiguin, no, és que estan entrenant, no estan entrenant, no? Però bueno, però ja és que sí, a vegades tenen entrenament, per mi no és un entrenament, sí? Estem entrenant algú quan hi ha un objectiu de competició de rendiment.
2: Sí, una classe, estan, no?
0: És una... Estan fent una classe, estan fent una sessió, sí? Llavors, primer ja canviaria això, per mi és una classe, és una sessió, i el que busca és que li agradi l'activitat, que li agradi l'esport de lluita, que li agradi l'esport de contacte, que senti que allò li dona, li aporta alguna cosa, una confiança, el que sigui, i que l'enganxi això, no el fet d'estar entrenant per competir el cap de setmana. Perquè realment el que us deia, ells aquestes edats, per dir-vos que fan sense 3 competicions en tot l'any, 4, una al Congost, que fem la Lliga Infantil, que organitza Esport 7, una Artés, que organitza Club Judo Mollà, i algun altre amb clubs amics, però res, totalment residual i amistoses.
3: Jo crec... Digues.
1: Dues preguntes. Bàsicament per entendre també la temporada i el calendari. Parlaves de copes de...
0: D'Espanya.
1: Que n'hi ha 8 o 9, has dit, més o menys. Sí, 8. Això és el circuit continu, que va sumant punts a mesura que vas fent d'allò. I a part, suposo que deu haver-hi el campionat d'Espanya.
0: Exacte.
1: Que és un d'allò. I quan entrem en supercopes i coses d'aquestes, què
0: vol
1: dir això?
0: Sí, a veure, supercopes i copes és el mateix, diguéssim. Cada categoria infantil, 8 o 9 copes d'Espanya, 10, categoria cadet, 8 o 9 copes d'Espanya, categoria júnior, categoria sènior. Cadascú té la seva... És un circuit, sí, un circuit de copes. Fins aquesta temporada passada hi havia 3 categories: Copa, Copa A i Supercopa, que és el que deuríeu veure vosaltres, no? Era exactament el mateix, l'únic que canviava era la puntuació que et donaven a cada una. Vale? Si jo quedava primer amb una copa, sí, em donaven 60 punts al rànquing de Copes Espanya. Si quedava primer amb una Copa A, me'n donaven 90. Si quedava primer amb una Supercopa, me'n donaven 120. Val. Diguéssim que era la categoria, representa que era tenia més dificultat cada copa. Ara aquest any ho han canviat i totes tenen la mateixa, totes són supercopes i totes puntuen exactament el mateix.
3: Va. Home, em Val. Sembla més just, no?
0: Bueno, clar, realment aquí el que s'acabava donant, és veritat, eren algunes, tenien menys, no ens enganyem, hi havia, per exemple, cap de setmana anem a Cantàbria amb una Copa Espanya infantil i cadet, val? Que és la, potser la que hi ha més participació. Hi ha algunes categories de pes que hi ha més de 100 judoques.
3: Clar,
0: aniràs amb una altra Copa Espanya que aquell mateix pes n'hi ha 30, sí?
3: Yeah.
0: Llavors, aquí és on estava la diferència entre que una fos una Copa A i l'altra una Supercopa. Ara ho han unificat, sembla que ho volen deixar així aquesta temporada, i la temporada que ve tornar-ho a diversificar els punts, però en lloc de 3 entre 2. Llavors, aquí el que es fa és que perquè clar, si tu et diuen no, es fan 10 copes a Espanya i et sumen totes al rànquing, doncs et veus

0: una miqueta obligat a fer el màxim, no, només de totes, només et sumen els millors resultats, els tres millors resultats. És a dir, jo puc fer les 10, sí? Un altre competidor només en fa 3, però les 3 treu millors resultats que jo i ell em passarà per davant. Yeah. Llavors, de les 10 Copes d'Espanya, quan han acabat, els 3 primers d'aquest rànquing, sí, els 3 primers del rànquing, s'acaben les copes, fan la suma, els 3 millors resultats d'un, els 3 millors de l'altre, tal, tal, i els 3 primers van classificats directe a Campionat d'Espanya. No. Vale? Van directe a la fase final, el que deies, una cosa són les copes, l'altra és el Campionat d'Espanya. I l'altra forma d'accedir al Campionat d'Espanya, en categoria infantil i cadet, és sent primer el teu campionat autonòmic. Campió de Catalunya, participa a la fase final del Campionat d'Espanya, els tres primers del rànquing de Copes d'Espanya van al Campionat d'Espanya.
1: Jo volia tornar un moment enrere, perquè clar, tot això és tema competitiu, no? Però entenc que, tenint en compte que el judo també és un... Tu deies que no el consideraves esport, tampoc, no? Me'n recordo que et vaig fer una entrevista per Nació.
2: No. Bueno, és un art marcial, és un art.
1: Sí, però no, poder... No, al revés, que no era un art marcial, sinó que és un esport.
0: Bueno, jo no el considerava ara mateix tal com està enfocat, però bueno, tot això és una... Amb altra gent podríem estar debatint estona sobre això, inclús allà al gimnàs mateix, vull dir, amb alguns dels judokes veterans que més han fet, doncs, potser altres disciplines i tal, quan parlem del tema, no, doncs jo, si jo, d'altres em diuen, no, doncs jo crec que la part d'art marcial també hi és, vale, perfecte, no passa res, sí? Vull dir, no està pas malament, val? Però tal com l'enfoquem ara mateix, amb el judo, tant a la part formativa com a la part competitiva, jo crec que la part marcial en el moment de l'activitat no hi és, sí? Ara, l'altra és que hi hagi una part d'ordre, de normes, de valors, de formes dins de la sessió que no s'hagin de perdre. El fet que es converteixi en un esport de formació, o si anem a parlar, en un esport de competició, no vol dir que, doncs, comencem una sessió i un saludo com una senyal de respecte al començar, a l'acabar la sessió.
1: Això et volia demanar, sí.
0: Al començar cada combat, a l'acabar cada combat, quan s'entra i es surt de la sala, es saluda per respecte, no és, bueno, com que ja tot això ha desaparegut, és un esport de lluita i tot això ja és igual, entro, surto, no ens saludo, no. O sigui, tot aquest
1: ordre, ritual,
0: tot això segueix mantenint, perquè si perdem això, llavors sí que passem a ser, pues, un esport de lluita, com podria ser la lluita olímpica, la lluita grecorromana, que estan molt bé, però que no venen d'un esport com el judo, amb tot aquest rerefons.
1: I llavors, moltes de les famílies en general, quan apuntes els teus fills petits a l'esport que sigui, bueno, no sé, poder, ara tots els pares i mares quan apunten el seu fill a futbol o a bàsquet es pensen que seran el Pau Gasol o el Messi, no? Però aquí a l'esport 7 moltes vegades és apuntar-lo també perquè, bueno, no ho sé, què et diuen els pares i mares, que saps? És com una cosa com més relaxada.
0: Sí, bueno, exacte. Jo t'entenc el que vols dir, perquè sí. jo he estat al món del futbol també, o sigui, potser aquesta faceta no l'he explicat.
1: On jugaves?
0: Jo jugava al Santpedor, però jo soc de Santpedor, ara fa molts que visc aquí, i jo fins al primer any infantil, sí, és a dir, a l'edat que dèiem ara, jo feia judo i futbol, feia els dos esports. Feia els dos esports, i no tenia pas clar amb quin seguiria, vull dir que no era allò que diguis, no? És que segur que seguiré el judo. No ho tenia pas clar. Llavors, bueno, va arribar un moment, vaig començar la competició oficial, sí, un any que vaig anar tornant les dues coses, i em va agradar molt més la competició aquella, a part que per les raons que fos, l'ambient, fins llavors havia tingut un ambient molt bo al club, de futbol, molt, amb tota l'edat, des dels 6 anys fins aquella, i després es va començar enrarir una mica i ja va estar, i va ser el detonant que em va fer d'allò, però jo fins llavors feia els dos esports i els anys que vaig jugar a futbol, la veritat és que els vaig disfrutar moltíssim també. Per tant, he estat també aquest món ambient i he vist una miqueta, no?
1: La intenció dels pares i mares,
0: sí,
1: no? També
0: és, la veritat és que en general és diferent. No et diré que no hi ha pares també i pares, mares, que quan el fill comença i fa 3 o 4 competicions i sembla que li va una miqueta bé i, ostres, i per arribar a un d'allò, i espera, deixa, si té 12 anys, si arriba ja arribarà. Però en general, no, en general... la gent que ve a apuntar-lo, bueno, pues perquè ell en havia fet en té molt bon record, perquè li han parlat de que, ostres, pues, pel que sigui, sí, a nivell d'autoconfiança, a nivell d'autocontrol, és que és una mica, no, típic, és una mica mogut i m'han dit que, pues això, o sigui, molt poca gent et ve pensant, bueno, a veure si tinc un crack. Sí, molt poca gent.
1: Bàsicament tampoc hi ha referents, eh? Tampoc hi ha un nom d'un crac que diguis.
0: Exacte, no, i és més, i inclús quan els nanos comencen, el que et dic, no? Comencen a competir, van fent, doncs, algun fan, va fent més bé, tampoc no hi ha pares, molts que, ostres, amb el que m'està fent, on et sembla que podem arribar, saps? Algun, perquè hi és algun, al final no ens enganyem. Però molt poc. I quan jo, quan surt, doncs, de seguida frenes una miqueta, dir, ei, deixa teu fill, que té 12, 13 anys, si quan en té 18, 19, 20, d'allò, bueno, ja ho mirarem. Però és que, a part que el judo és un esport molt poc prematur, sí? És un esport que pots tenir a les dues maneres, un nen, una nena, sí? Un noi, una noia, amb 13, 14 anys, que en altres esports ja està una mica definit, que oh, mira que ho fa, ostres, tal, medalles, campionats d'Espanya i tal, i amb 2-3 anys, pel que sigui res, i tens nanos que amb 12-13, bueno, estan allà darrere, i que amb 18-19, pum, exploten. No és un esport prematur.
1: I a partir de 6è de primària, o sigui, primer d'ESO, ja comença el tema de competició. Hi ha molta gent que baixa del carro, llavors és opcional la competició?
0: Exacte, aquí és on està la cosa. Aquí és on està la cosa per... Nosaltres, per sort, i això pues, també perquè tenim un equip molt gran i tenim el centre de tecnificació, que és altre tema que no sé si en voleu
1: Estrella,
0: parlar.
1: Estrella, sí, ara.
3: Era l'altra pregunta que
1: vale, tenia. Veus? Ja te la deixaré fer, Pere.
0: Clar, llavors és que et diré, o sigui, per nosaltres, el primer és que continuïn, és a dir, arribem a primer d'ESO, sí?, que continuïn fent judo encara que no competeixin, sí? La part competitiva són uns quants. Fico un exemple, anem fàcil. La classe que tinc, l'entrenament que tinc, sí? Classe d'entrenament, aquests ja fan ESO, val? Sí. De primer, segon, tercer, quart, perquè bueno, depèn una miqueta i aquí de la maduració de cadascun, alguns fan la sessió de judo 3, que són a l'ESO, alguns d'ESO ja estan fent adults, han madurat més, el que sigui, llavors aquí fluctua una mica més, no estan primer, segon, tercer de primària, quart, cinquè, fluctua més segons que estan a l'edat de canvi. Llavors, et diré, jo per exemple aquest curs passat el judo 3 podia ser teníem 40 alumnes,
1: sí.
0: Però és que competissin n'hi han 10.
1: Veus?
0: N'hi han 10. Llavors, aquests alumnes dimarts i dijous comparteixen entrenament, tots, el grup de competidors, sí, el grup de competidors d'aquesta categoria, que era a més un equip superpotent. O sigui, aquest any passat era l'equip amb categoria infantil, primer i segon d'ESO, més fort que hi havia a Catalunya. I ells compartien tot sessió amb la resta que venen un, dos dies a fer judo, totalment a fer judo com el
3: gimnàs.
1: Sí, sí,
0: com el gimnàs.
1: Sí, sí.
0: I a la classe d'adults el mateix, aquesta setmana passada, que em va ajudar un dia el meu pare a les classes per raons logístiques, i el dimarts a la classe d'adults doncs ja érem 60 persones. Però clar, dels 60 jo crec que ara que estiguin competint, d'aquells 60 són 15, 20 igual. La resta de gent, gent que ve a fer judo, gent que havia competit i ja no competeix, veterans de 60 anys que venen allà a fer una miqueta el seu treball. Llavors...
1: Això també és una escola de vida, eh?
0: Sí, clar, és que aquí és on està... Que no és només, vale, arribem aquí, qui competeix? No, és que jo, clar, jo ja no competiré, no, és que clar, tu aquest equip no encaixes, no, aquí encaixa tothom, i si vols competir, perfecte, i si tens menys nivell pel que sigui vols competir, perfecte, si la qüestió és que tu vulguis, que tinguis ganes i tal, que tu no vols competir, tens una altra via, t'ajudo, sí? I tenim, llavors el que dèiem, tenim l'Esportset, centre de tecnificació, dimarts, dijous, el grup aquest que deia de primer, segon d'ESO, entrenen una classe de judo, una classe tots junts, dilluns, dimecres, divendres, centre de tecnificació, els competidors.
3: Llavors, no, la pregunta que tenia del centre de tecnificació, que funciona una mica com un CAR, no?
0: A veure, clar, representa un centre, suposo que coneixeu una miqueta perquè esteu al món de l'esport.
1: Sí, explica l'audiència on és, perquè potser hi ha gent que no ho sap. on és el centre de tecnificació?
0: Ah, vale. Sí. Bueno, centre de, sí, exacte, està ubicat al complex, que de fet abans de que tinguéssim el complex i que això sí que és veritat que l'Ajuntament aquí ens va donar un salt qualitatiu enorme al moment que ens va cedir o que ens va donar la concessió per poder estar entrenant en aquella instal·lació, o sigui, va ser un salt qualitatiu enorme.
1: Complex del Nou Congost al costat de la Giva, eh?
0: Exacte.
1: Del Vell.
0: Sí, exacte. El centre de tecnificació ja funcionava, funciona. Esport 7 va obrir el 89 i el centre de tecnificació, de forma oficial, perquè en aquell moment hi havia centres de tecnificació amb subvencions aquí a Catalunya, jo era molt petit, jo tenia 10 anys, i en aquell moment ho portaven el meu pare i el David Roca. Estava dins l'Esport 7, el centre de tecnificació, sí. L'encabíem a les hores que podíem, quan no hi havia, ni bé fèiem, però clar, quan la que vam tenir això, clar, va ser un canvi total. Llavors, un centre de tecnificació representa que és el pas anterior a un centre d'alt rendiment, a un CAR. Els llocs on funciona, aquí a Catalunya, per exemple, el CAR de Sant Cugat no hi ha judo, no funciona, ni va bé, va funcionar un temps, va deixar de funcionar i es va treure. Però hauria de ser això, hauria de ser un pas previ, un centre de tecnificació. Per exemple, si tenim un centre de tecnificació aquí a aquesta zona, doncs què representa? Que hauríem d'aconseguir que els clubs de la zona, amb els esportistes amb més ganes, més nivell, passessin aquí, i que després els clubs d'aquesta zona i els del centre de tecnificació d'una altra zona i els d'una altra i els d'una altra acabessin amb un CAR. Això a nivell català, per dir alguna cosa. Però això no existeix. No existeix ara mateix perquè el CAR de Sant Cugat no hi ajuda. Llavors, nosaltres funcionem una miqueta com de forma autònoma i entre nosaltres i ens funciona molt bé. El centre de tecnificació era amb Esport 7 i Judo Mollà, jo diria que coneixeu també el meu company David Roca, i fa uns anys vam obrir com una mica el projecte, vaig estar durant uns anys fent jo els entrenaments sol al centre de tecnificació. Crec que seria per allà el 2017, amb una competició, el David ell ho havia deixat per qüestions de seves, de feina, del que fos, i em va dir, em sembla que tornaré a començar, tinc ganes de tornar d'allò, i dic, home, doncs sí, va, jo, per mi perfecte, perquè si estem els dos, això no sumarà, multiplicarà. I ell ja portava alumnes, també, o sigui, els seus alumnes venien, ell no hi era als entrenaments, i vam com muntar un projecte molt, refer el projecte, que ja funcionava, sí, i el vam obrir a altres clubs de fora. Vam dir, això no es pot quedar tancat només a nosaltres, tothom que vulgui pot venir. Llavors, en aquell moment es van adherir dos clubs més, val, de Ripoll i d'Osona. I ara mateix som Esport 7 i Judo Mollà, doncs perquè som els que hem estat sempre i som els que tenim més volum, però hi ha aquest club de Ripoll i d'Osona, que també estan dins el centre de tecnificació.
3: Durant una època va haver-hi Judo Santpedor?
0: Sí.
3: Va,
0: sí.
3: Ara ja no.
0: Ara ja no.
1: I tema, perquè se'ns esgota el temps i hem de parlar de mil coses encara. A part del judo, Esport 7, hi ha karate, hi ha... Tu quin cinturó vas fer? Taekwondo, eh?
2: Taekwondo.
0: Taekwondo nosaltres no en fem.
1: No, vale. No. Karate, bueno, no.
2: Té una negra guardant.
1: Té un passat, eh? Té un passat marcial. Jiu-jitsu i Brazilian Jiu-jitsu, pot ser?
0: I kickboxing i K1.
1: Vale. K1 ja em perdo, eh?
0: Jo les desconec una mica, també, perquè...
1: Confiança amb els sí, entrenadors.
0: Sí, clar, perquè a vegades quan amb això, deixant això de banda un moment, la gent et diu, que tu deus saber de tot, no? I jo sé fer judo. Oh. Jo sé fer judo, llavors intento agafar el millor professor de karate, el millor de jiu-jitsu, el millor de kick, i conèixer una mica aquesta classe, que és el karate, sé com funciona el kick, sé com funciona el brasilian jiu-jitsu, però clar, al final aquí cadascú ho sé, amb el nostre món és molt difícil saber de tot, és a dir, ja és difícil tenir molts coneixements de judo, tenir molts de karate, tenir molts coneixements de tres disciplines d'aquestes és...
1: És més difícil.
0: És una mica difícil.
1: Llavors, centrant-nos en el jiu-jitsu, que és el que dèiem al principi, no? Aquest dissabte, al matí, és les... Ah, bueno, 12 hores,
0: tot el dia.
1: De jiu-jitsu, Memorial Carles Vilajosana. Clar, tu el devies conèixer, si és cinturó negre, devia portar la vida venint a Esport 7.
0: Sí, la veritat és que feia molts anys que venia, sí que és veritat que últimament venia menys, venia molt a temporades, però precisament sé que ara no estava venint i la seva intenció era tornar a començar aquest mes d'octubre i assistir a les 12 hores. De fet, aquestes 12 hores ja fa... deu fer un any que estan programades per fer-les. Vull dir que era una activitat que ja estava programada per fer-la i de fet és una activitat, doncs m'explicava el Marcel, que és el que porta el grup, que és única de moment aquí, que no s'ha fet.
1: Aquí vol dir a Catalunya?
0: Sí, aquí a Catalunya. Sí, vale. Sí, una activitat així una mica multidisciplinar, faran una miqueta diferents disciplines del que envolta el jiu-jitsu i bueno, donar-se la situació i tal, doncs van considerar que era molt oportú canviar-li i ficar-li aquest nom.
1: I en què consistirà i on es farà?
0: El complex, el tatami del centre de tecnificació.
1: Vale.
0: Es fa allà el tatami mateix del centre, llavors són durant 12 hores, ells van fent diferents professors, sí, doncs el professor que hi hagi, van ensenyar jo en aquest cas no, però si fos, jo com a professor, l'altre professor, i la gent dins aquestes 12 hores pot anar arribant i marxant. És a dir, igual jo dic allà, jo m'estic les 12 hores aquí. Un altre arribarà i dirà, oi, jo he vingut, estic 2 hores i mitja, me'n vaig i torno. Són 12 hores contínua, sí. que la gent pot anar entrant o fent les sessions que més li interessin.
3: I està obert a participants d'altres clubs
0: de Catalunya? Sí, de fet hi ha gent de tot Catalunya. Sí, de fet han hagut de tancar inscripcions, perquè mira, abans d'entrar estava parlant amb ells, se'ls han disparat una miqueta més del que comptaven, han hagut de tancar inscripcions, per tant entenc que...
3: Estarà tope.
1: Que ha sigut un èxit.
0: Ha sigut un èxit. Sí.
1: I ja tancant una miqueta la carpeta, quina salut té ara mateix el judo a Catalunya i poder també la resta d'arts marcials? Si es va tancar el CAR, saps? Bueno, vull dir...
0: No, però bueno, això no és... De fet, que es tanqués el CAR fa molts anys no és significatiu. A veure... El judo a Catalunya, penso que a través dels clubs ara mateix hi ha clubs que funcionen bé i treballen molt bé, no ens enganyem, per mi a nivell federatiu s'hauria d'organitzar molt millor, no, l'activitat esportiva hauria de funcionar molt millor, hauria d'estar més estructurada. Llavors, per això tornem al que us deia abans, nosaltres ens hem creat a nivell d'esport o de judo, el que és la part competitiva, una estructura nostra per mi molt bona, o que si més no jo estic content de com funciona, que podem funcionar d'una manera més o menys autònoma amb els entrenadors i professors que tenim, i això ens permet pues, fer entrenaments, obrir entrenaments a altres clubs de Catalunya, moure'ns a competir a totes les competicions. Clar, si tot això, a part de la nostra estructura fos bona, funcionés com jo crec que hauria de funcionar l'activitat esportiva a la federació, doncs seria un plus, tu funciones bé i a més des de la federació tens una no una ajuda,
1: una continuïtat
0: amb l'activitat esportiva que estàs fent tu seria molt millor.
1: Però a nivell de practicants, Mauri, és a dir, el Bages i el Moianès són un oasi? Respecte
0: jo crec
1: a la resta.
0: Jo crec que som la zona on tenim més practicants ara mateix. I bueno, ara mateix ja fa anys. De fet, ara nosaltres fa uns anys, diguéssim, al moment de tramitar llicències federatives, nosaltres les tenim dividides entre federació i esport escolar a través del Consell d'aquí, que el cobreix igual. En un moment havíem tingut tot a través de llicències federatives. Crec que en aquell moment érem el club que teníem més llicències i teníem més del doble que el segon. Ara no es reflecteix així perquè no té tothom llicència, sinó que les tenim dividides entre federació i esport escolar.
1: Déu-n'hi-do.
3: Veus una cosa que no sabia? Vull dir, em pensava que l'excel·lent funcionament tant d'Esport 7 com del centre de tecnificació era una cosa més generalitzada a nivell de Catalunya. Vull dir que...
0: Vull dir que hi ha clubs i que funcionen, eh? I penso que el que sí que hi ha aquí a Catalunya, una cosa pot ser el que us deia, que pensi que l'activitat esportiva des de la federació es podria millorar, però crec que, i no ho dic ara per si després d'això ho veu algun professor de judo de fora, crec que és una autonomia on hi ha molts bons professors de judo i on hi ha molt nivell. O sigui, és una autonomia que tenim molt nivell. Amb categoria infantil, estem parlant de competició, no del que parlàvem abans, amb categoria infantil i cadet, primer, segon, tercer, quart d'ESO, és una autonomia que a nivell de les Copes d'Espanya que parlàvem, campionats d'Espanya, estem cada any a dalt de tot. Uh-huh. I clar, això és feina dels professors de club, que és el que està allà dia a dia amb els alumnes. Llavors, és una autonomia on penso que hi ha bon funcionament a nivell de clubs i hi ha molt bons professors.
1: Moltíssimes gràcies, Mauri. Et convidem a que et quedis perquè ara farem una miqueta de repàs, no? Jo ja miro el Sergi i el Pere, però comencem pel futbol, si us sembla, perquè ha estat un cap de setmana, bueno, en general, bueno, una de freda i una de calenta, no?
2: Sí, una mica de tot, sí.
1: Endavant. Amb el que vulguis tu començar, Sergi.
2: Comencem per dalt, si et sembla, parlant de la segona ref, el Manresa va perdre a casa contra el filial de la Unió Deportiva Logroñés. Uh-huh. Un partit, no sé si tenim imatges, un partit que, bé, se li va complicar el minut 10 amb una errada en sortida de pilota.
1: Sí.
2: I llavors va anar tot el partit una mica a remolc, va crear moltes ocasions, la pilota no va voler entrar i va acabar perdent 0-1, un partit que normalment podia haver perfectament guanyat o empatat. El filial del Logroñés és un equip també molt jove, també que acaba de tornar a segona ref, i bé, pot passar. En aquesta categoria el Manresa va ser millor, però no va aconseguir el que importa en el futbol, que és els gols, i bé, primera derrota a casa.
1: I els ànims com estaven, tu, que hi vas ser?
2: Home, a veure, la segona derrota consecutiva, aquesta doncs va fer mal segurament perquè és a casa, i a casa t'has de fer fort en aquesta categoria per no patir, perquè és molt igualada, però bé, en general l'entrenador estava content al final del partit, en el sentit que es va jugar bé, van haver-hi dos pals, el porter d'ells doncs va realitzar dues aturades espectaculars, en fi, és a...
1: Sí, sí, sí,
2: el però... futbol és l'únic esport que pot ser millor i perdre, segurament. Bueno.
1: Uh-huh. I a nivell de taula classificatòria, per això veig que ha estat vale, just a la meitat,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, no, clar, dues victòries, dues derrotes, sí, al mig.
1: Novè, sí, sí.
2: Està bé, no, a veure, bon inici, són dos partits, dues victòries i dues derrotes, mm-hmm, no està malament, mm-hmm, està malament, passa que el teníem líder i ara, pues, però bueno.
1: Bueno, Barça i Espanyol que l'encapçalen, després Osasuna, Girona, caram, el Girona, o ja és normal.
2: Sí, filials,
3: els filials tots són a dalt.
1: Tots estan a dalt de tot, sí, és veritat.
2: Bueno,
1: és
2: això
1: veritat.
2: Acaba de començar, ja veuràs que canvia sí, molt, no pateixis.
1: Mm-hmm. I com, quin, amb qui juguen el següent partit, ho sabem?
2: La setmana vinent...
3: Pues, a camp del Reus Redis.
2: És veritat.
1: Vale. I el Reus...
3: És el primer partit amb un rival català.
2: Sí, correcte.
1: I el Reus va, no el veig aquí jo ara.
3: Pues va fer el camí invers al Manresa. O sigui, vale, va perdre els dos primers partits i ha guanyat els dos segons.
1: Vale.
3: O sigui,
1: vale.
3: Que no. És que aquestes alçades de la competició, t'enfrontes amb un que està a la part de final pensant que ja el guanyaràs, però clar, estem parlant, sí, de dos o tres partits, uh-huh, amb el qual no és representatiu. El Logroñés no havia jugat, no havia guanyat encara.
2: Uh-huh. Uh-huh. És que és molt aviat encara per
3: aquí
2: treure...
3: El que és important és que els jugadors no els entri una pàjara per haver tingut dues derrotes consecutives i continuïn amb la dinàmica, que la dinàmica és bona, perquè és que el partit d'ahir va ser això, una errada i la incapacitat de marcar gols, perquè de fet arribar-hi s'hi va arribar, i fins i tot el partit del Tudelano també va ser una pàjara una mica més llarga, que ens van fotre dos gols,
1: però
3: que el Manresa també va competir. Per tant, els quatre partits, tot i les dues derrotes, han sigut bons partits del Centre d'Esports Manresa, i el que ha de fer és...
1: I l'agradaria, què tal?
2: Hi havia gent,
1: hi havia afició, hi havia...
2: Sí, van repetir horari de dissabte a les 7 de la tarda, no sé si el mantindran ara un cop arribi.
1: El canvi d'hora, ja.
2: El fred i el canvi d'hora, però molt bona resposta, s'ha reactivat molt
1: la grada d'animació,
2: i bé, ja et dic... Tot bé, però el resultat, doncs, l'únic negatiu de la tarda de dissabte, sí.
1: Seguim en Primera Catalana.
2: Passem a Primera Catalana, amb partits també, partit destacat el d'ahir a les 8 de la tarda, sí, entre la Pirinaica i el Joanenc, també no sé si tenim alguna imatge. Partit que va acabar emportant-se la Piri 4-1.
1: Mare meva, ben fos que hi ha.
2: Sí, sí, sí. Bé, s'ha de dir que, ja ho veieu,
1: que amb la, una plena, clar,
2: amb la luminària i tot plegat, Total, va acabar guanyant la Piri 4-1, un partit que no es va decidir fins a la segona part, un partit igualat, i què et diré, doncs que va haver-hi la jugada, anaven 2-1 guanyant la Piri, hi ha una jugada que marca el Joanenc,
1: sí?
2: Se'n van tots a celebrar-ho sense adonar-se'n que l'assistent havia aixecat la bandera de fora de joc,
1: oh.
2: Això ho aprofita el porter de la Piri per fer un servei llarg, i passem del 2-2 que estaven celebrant al 3-1 que va finiquitar el partit.
1: Uau,
2: i... sí, sí.
1: Uau, però bon ambient o què?
2: Sí,
1: o hi havia...
2: sí, a veure si veiem algun plano així més obert, fixa't, això...
1: No, no, clar. ja, però vull dir entre aficions
2: rivals.
1: Ah,
2: sí, sí, no, fantàstic, a més, ahir estava tothom molt tranquil, no sé si era l'horari o que era inici de temporada, i encara, doncs, lo típic, no? Perquè aquest derbi...
3: Sí, l'any passat, la temporada passada...
2: Va jugar abans de Setmana Santa, en un moment clau de la Lliga, i va ser
1: completament
2: diferent.
1: Escalfadet.
2: Però fixa't, ara la... sabem que allà a la Mion no hi ha grades, no hi ha seients, sembla que s'estan fent les obres per començar a adequar una mica l'entorn per posar-n'hi, però fixa't, això, doncs estem al minut 82, aquí serien pràcticament les 10 de la nit.
1: I tant.
2: I fixa't a l'ambient, i bé, un bon partit, va acabar guanyant la Piri, però malgrat el resultat no podem dir que va ser més efectiva, això sí, i, però, bé, el Joanenc també.
1: Bueno, taula classificatòria, tenim la Piri primera, empatada, perquè 6 punts, triple empat, Ripollet Igualada, no?
2: Sí.
1: També la Piri.
2: Deixem destacar la victòria del Gimnàstic.
1: I Porreig, també.
2: I el Porreig, que va perdre 3-2 amb l'Igualada, també un derbi aquí, Bages, Anoia. Són els equips que més seguim d'aquí de...
1: I què tal el Gimnàstic? Contra qui va jugar?
2: Pues no l'he vist encara.
1: Vale.
2: Doncs ahir...
3: A la Seu d'Urgell.
2: A la Seu d'Urgell, que és un equip que acaba de pujar de segona.
3: Li va fotre 3.
1: Va penúltim.
2: Has de venir a Esports
1: Central. Però el veus, escolta. Per què no va a l'Esports Central un dia a fer una retransmissió?
3: Sí, jo li dic
1: a mi tots tres.
3: Que el cap de setmana em centro a anar pels camps d'aquests...
2: Què dius, home?
1: No, que vingui la Mariana, també. Que vingui, a veure, fitxat. I llavors, segona catalana, que és on tenim,
2: sí,
1: entre d'altres...
3: Sí, aquí sí que ja em perdo, sí. Segona catalana.
2: Segona catalana tenim el Navàs, que va empatar, hauré de mirar jo també, el Gironella va empatar també contra el Corbera.
1: Sí, i oi que vas dir que el Cardona, que havia baixat,
2: i el
1: no
2: Cardona no sé
1: grup.
2: Què va fer. No, però està al no grup està... 5, t'ho dic ràpidament.
1: Sí, també hi ha el Sallent, que va perdre.
2: El Sallent va perdre 4-0 a Molins de Rei, em sembla, i és l'equip que, diguéssim, de casa nostra, que em porta dues derrotes i és, bueno, però en fi.
1: Navàs portem, també va perdre.
2: Portem dues jornades.
1: Ah, no, va empatar Navàs. Navàs va empatar.
2: Sí. El Navàs va empatar a un. A veure, per cert, que aquest dissabte hi ha un Sallent-Navàs, que és l'únic derbi del Bages que tenim aquí en aquesta categoria.
1: Sallent-Navàs hi estan molt igualats, eh? Vull dir...
2: Molins de Rei 4, Sallent 0, van ser els resultats. El Navàs, Gironella 1, Corbera 1, Navàs 1, Planadeu 1. Bé, el que et deia, el Gironella em sembla que és l'equip que millor està ara en aquesta categoria, perquè està al quart, amb 4 punts, en 2 partits, el Navàs té un puntet, i el Sallent és l'únic que no ha sumat encara, però...
1: Bueno, a veure què passa amb el Navàs.
2: I el grup 5, si el podem repassar ràpidament, que és on tenim
1: el... Sí, el grup 5 no tenim diapositiva, però...
2: Sí, el Cardona, a veure, ahir què va fer... Va empatar 0 contra el Capellades.
1: I com va?
2: Pues després de dues, l'Avià va perdre 3-1, que és l'altre equip que tenim, i el Berga també, el Berga va guanyar, Bec va quart, el Solsona va 6è amb 3 punts, i com dèiem del Bages, Cardona és 9è amb 2 punts, i l'Avià de moment que no ha sumat és QE.
1: Bueno, estem a l'inici. I el segon partit de la temporada, Futbol Sala, Covisa Manresa.
3: Sí, sí. Un resultat molt raro, per això, per Futbol
1: Per
3: Sala.
1: Què?
3: Amb un 0-1.
1: Ja,
3: generalment
1: normalment es fan
3: més gols.
1: Clar, clar. Tu domines el Futbol 11, no, Mauri?
4: Bueno, dominado, no domino cap.
1: Bueno, nen, vas estar jugant fins als... a l'11, és?
4: Jo havia jugat a Futbol 11, quan havia jugat, sí.
2: I el segueixes ara al futbol i això et continua interessant una mica? O...
4: Vaig seguir-lo molts anys, ara el torno a seguir perquè el meu fill, a part del gran, a part de fer judo i ser... De moment li encanta el judo, però del futbol és un tribunero total. No perd ni un.
1: Sobretot del Barça, no?
4: I, bueno, de tot, s'ho mira tot.
1: Home, doncs
4: escolta'm. S'ho mira tot. O sigui, mira tots els partits. L'altre dia no sé si era pues, un Leganés amb no sé qui.
2: Li agrada.
4: Li encanta. Li encanta el futbol, però...
1: No juga, eh?
0: No juga. No juga. Bueno. Va jugar de petit també, però molt poquet.
1: Bueno.
0: No juga, però li encanta mirar-lo, seguir-lo. Uh-huh. Sí. Uh-huh.
1: Vale, doncs així tenim Calcovissa, setè, eh? Home, bueno, estem començant bé, eh? Ets... Home,
3: una victòria i una derrota.
1: Ja ho sé, però és que... Sí, exacte.
3: No, però sí que després del primer partit de l'Anunci, que va perdre a casa i a més va perdre amb un gol que faltaven 28 segons,
1: clar,
3: diguéssim que va bé, perquè el camp del Picasset no és un camp fàcil.
1: Uh-huh, per això, per això.
2: I... La facció del Pere és molt bona, 0-1 a futbol sala és com un...
1: Això vol dir que...
3: Avançada la segona part, anaven 0-0, eh?
1: I vas anar?
3: Seguia per la
1: per Twitter.
3: Xarxa, sí.
1: Home, ja convidarem, perquè el Pussó encara no ens ha vingut mai, vull dir, no ha vingut...
3: Ha de venir
1: el Pussó. Ha de venir. A més, en el seu moment treballava aquí, vull dir, escolta, l'hem de portar.
3: I que es queixi del Pujolet.
1: Sí, bueno, a veure.
3: Ja ho farà tot amb el PAC.
1: I llavors parlem del bàsquet, a part de les noies.
3: Hi ha una gran notícia, que és la...
1: L'ascens, la victòria.
3: La segona competició que guanyen les
1: noies.
3: Amb una curta història de bàsquet. Van quedar campiones de la Supercopa de Catalunya fa dues temporades i ara campiones de la Lliga Catalana de l'F2. A veure quin paper fan a la Lliga, que és la competició. Uh-huh. L'any passat, sent noves i sense gairebé reforçar-se, van quedar sisenes. Uh-huh. Aquest any han fet una bona feina de fitxatges.
1: I tant.
3: I el bo és que la Lliga Catalana són tres partits i tots tres els ha guanyat amb certa solvència. Tot i que a última hora, suposo que també deu ser per l'altura de la temporada, a última hora els últims minuts se'ls han fet llargs, sobretot dels últims dos partits. L'avantatge que han tingut amb aquests dos partits és que si et fots amb 20 punts de diferència, llavors encara que fluixis a última hora, és molt difícil que t'acabin atrapant. Mm-hmm. El 15-9 es va començar la temporada també.
1: Sí.
3: Present?
1: Sí. Amb una primera part bona, per això, però una segona...
3: Però tot i així el Bilbao va ser superior tant a dintre. Clar, els dos cincs estaven lesionats, el Tim Allen com el Pierre Oriola estaven lesionats, o sigui, no van poder jugar.
1: I
3: van haver de fer aquí, situar un...
1: Bueno, i llavors Lugo Benítez, que també prometia, també es va lesionar.
3: Llavors, clar, sota la pintura, a dintre la pintura, el Bilbao va dominar bastant bé, i a més van estar més encertats de 3. Bueno, una derrota a Bilbao és una cosa que entra dintre de les possibilitats.
1: Uh-huh. Ha canviat de patrocinador el Bilbao també? Surne Bilbao?
3: No, ja era
1: Surne l'any passat?
3: Sí.
1: Vale. I llavors...
3: Els júniors, bueno, els universitaris, o el 22.
1: Sí.
3: No, júnior, sí, júnior seria el 22. Bueno, jo no,
1: under, under 22, és júnior això?
0: Nosaltres és sub-21.
3: Vale, pues això. Pues en aquest cas són sub-22.
1: Vale, sub-22.
3: L'equip promeses del Kids, uh-huh, Anas, ha començat bé també la temporada, de fet, derrotant el Joventut de Badalona, que pels que som del bàsquet de tota la vida, ja li tenim la mida agafada en la categoria, i va començar també molt bé guanyant.
1: Home, i tant. I, ostres, estic al·lucinant, el gran protagonista, Lucas Sánchez, que va fer 30 punts.
3: Però és que va fer 37 de valoració, vull dir...
1: Déu-n'hi-do. 5 rebots i 7 assistències.
3: Un molt bon partit. Però, a més, al costat també tenia el Guillem Fernández,
1: sí,
3: el Napser... Vull dir que van haver-hi aquests tres jugadors que van fotre uns números molt bons, i a veure aquest any com els hi va, a veure si uh-huh, tiren endavant. Uh-huh. Tot just estem començant amb tot, vull dir que és molt precipitat, uh-huh, fer coses. I la setmana que ve ja t'aviso que amb tema bàsquet,
1: sí,
3: comença la Lliga Femenina 2.
1: O sigui, vale. La de les noies. I sabem l'Artés i el Navàs què van fer?
3: No, l'Artés i el Navàs, que ja havien quedat eliminats a la Lliga, sí, Catalana, també comencen la setmana que ve.
1: Vale.
3: La setmana que ve comencen... Vale. Diguéssim, les semiprofessionals, les categories semiprofessionals de bàsquet, tant masculina com, uh-huh, com femenina.
1: Vale.
3: Vull dir que ens haurem de posar a repassar
1: exacte, a repassar tot el... Sí. La setmana que ve, a veure si podem fer venir també el Xavi Casimiro de la Giva perquè ens expliqui una miqueta com encara en la temporada, i si no, també les trails, que ara començarà el campionat, Maki, entre la Punk Trail, totes aquestes... Bueno, però també estarà bé que els qui organitzen doncs ens ho vinguin a explicar. I volia acabar explicant una anècdota, a veure, Sergi, si et sona, el Justi del Nàstic.
2: Sí.
1: Vale, doncs em va trobar l'altre dia i em va dir que ens veia cada dilluns i que molts records per tu.
2: Hòstia, un
1: per tant, ho dic en directe, saludem el Justi, que segur que ens està veient.
2: Una figura del futbol de Manresa i el món del futbol. Qui no coneix el Justi és perquè o és molt jove, però molt, o perquè no era de futbol.
1: Vale, vale. Bueno, doncs escolta'm, si no busqueu lo que hem de buscar, com es diu de cognom?
2: El Justi, pues mira, no ho sé, no l'he demanat mai.
3: Són aquests personatges que es diuen Justi i ja està.
1: Justi Gimnàstic. Sí. I segur que en sortirà alguna cosa.
2: Home, sí.
1: Ja està. Jo perquè sóc molt jove i no d'allò. Bueno, Mauri, escolta'm, convidem a tothom que passi pel complex aquest dissabte, que si vol passar un moment a veure com fan jiu-jitsu.
0: Suposo que es pot.
3: Suposo.
0: La veritat és que no ho sé.
1: No ho sé. Proveu, si us diuen que no. El Pere segur que pot anar-hi a fer una foto. Jo
3: home,
1: sí,
3: a fer una foto, sí. Nosaltres tenim la sort de tenir el carnet de premsa.
1: Exacte, ens volen a tot arreu. Però si no, ja ens passareu algun vídeo.
0: Sí, ja us passarem. De fet, a les 9 del matí, quan comença, hi haurà el regidor.
1: Vale, Anjo Valentí.
0: Ja l'haurà l'Anjo. I a partir d'aquí, durant tot el dia, aniran fent. Sí, els periodistes segur que us deixen passar.
1: Fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies, Mauri, per compartir aquests coneixements amb tots nosaltres. Sergi, Pere, ens veiem la setmana que ve.
3: Molt bé.
1: I amb vosaltres, estimada audiència, ens retrobem demà a una nova entrega del Passeu. Que vagi bé!

0: Aragón. Concesiones incluidas en el borrador adelantado por la SER a primera hora de la mañana y que incluiría rebajas fiscales para los inquilinos, pero también para los propietarios. Sumar, Podemos, Esquerra, Bildu o el BNG se han juntado esta mañana en la misma foto en las escaleras del Hospital Gregorio Marañón y lo han hecho con este mensaje. Ahora mismo no hay acuerdo, ¿no, Josué Coello? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, no hay acuerdo por dos puntos fundamentalmente. El tiempo de la prórroga automática de los alquileres, el PSOE quiere un año de prórroga, la izquierda quiere dos años, y en la legislación sobre alquiler de habitaciones. No hay acuerdo, como te digo, e incluso dentro del gobierno hay fuertes discrepancias sobre el contenido de este texto. La ministra de Sanidad, Mónica García, advertía al PSOE de cara al Consejo de mañana.
2: Nos tuvimos que plantar en un Consejo de Ministros y dijimos que no entrábamos en un Consejo de Ministros si no llevábamos el Real Decreto. Y nos vamos a plantar nuevamente si ese Real Decreto no lleva todas las medidas íntegras. No queremos medias tintas, no queremos
1: otra cuestión vacíos, que separa al PSOE de los socios es la legislación sobre expropiación, que en cualquier caso no iría en el decreto de mañana. Fuentes de Sumar, Casal, nos dicen que salirse del gobierno no está encima de la mesa.
0: Son horas, por tanto, de negociaciones y, como suele ocurrir, también de cierta sobreactuación. A media detallamos que contempla ese borrador con ayudas a la compra y con medidas también para blindar la vivienda pública. 2:02 p.m. y este sonido en directo ahora mismo en la Puerta del Sol. Comparece Alicia del Río, que es la portavoz del sindicato de inquilinas, está atendiendo la prensa.
3: Sí, cuando estaba en el plato de mañaneros, es terrible, la verdad, como están perdiendo todo el foco y ven que estamos ganando, que la sociedad española está con el derecho a la vivienda, tienen que venir aquí a agitar a ver si consiguen ganar un poquito de casito. Y esto es lo que pasa cuando vamos a avanzar en derechos. Cuando la clase trabajadora está a punto de avanzar en derechos, salen los fascistas a intentar provocarnos, a intentar dividirnos, a intentar que culpemos a nuestros vecinos.
0: Se han vivido esta mañana algunos momentos de tensión con la presencia allí precisamente en el kilómetro cero, en la plaza, de algún agitador ultra. Ahora mismo se mantiene la acampada que se instaló, recordemos, allí el sábado tras la manifestación en el kilómetro cero. Es la hora de la comida. Fotografía sonora en este momento. María Rivas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Casal. Ahora mismo sí, muchos de los manifestantes están fuera de las tiendas comiendo algo. Son ya muchas horas aquí. Sorprende la solidaridad. No deja de llegar gente que trae alimentos, que trae medicamento, todo para intentar aportar su granito de arena. Aún así, como decíamos, son ya muchas horas, pero quedan ánimos porque la mirada sigue puesta en mañana martes con la aprobación del decreto Mari Carmen.
0: El alcalde de Madrid, Almeida, ha pedido a la delegación del gobierno que desmonte esta acampada ilegal, dice Almeida, que va a seguir en principio allí hasta mañana, aunque quien ha firmado otra vez las declaraciones más rocambolescas ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ha dicho que la acampada está haciendo polvo al comercio y al turismo y sobrepagar la vivienda y los desahucios.
5: Yo lo pido solamente para que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella, y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinas me sumo y pido pues ya quedarme y subrogarme el derecho que no tengo a cambiarle las reglas del juego a las personas que me han abierto su casa y me han dejado temporalmente su propiedad.
0: Dos cosas importantes. La primera, Mari Carmen nunca dejó de pagar su vivienda, su alquiler. Y dos, no todo el mundo puede comprarse un ático de 6 kilos, de 6 millones, con el dinero de todos los madrileños. La vivienda, que va a ocupar buena parte de este hora 14, aunque naturalmente estaremos en Ceuta, donde la lluvia va a complicar mucho a partir de esta misma tarde la vida de los acampados en las playas y donde hoy el delegado del gobierno ha presentado su dimisión.
6: Aquí lo fácil hubiese sido marcharme el día 30. Mi familia no merece que yo continúe aquí más tiempo y por esto esta dimisión, no solo de la delegación, sino que anuncio también mi renuncia a todos los cargos orgánicos.
0: Miguel Ángel Pérez Triano, que se va, que deja la política tras sus contradicciones que quedaron a la luz con la publicación de los documentos y conversaciones previas a la entrada masiva de migrantes. Allí en Ceuta está Adrián del Pozo, que nos lo va a contar a partir de media este mediodía. La Junta Directiva Nacional del Partido Popular ha ovacionado a Juan Jesús Vivas, el presidente ceutí, que ha participado en esa reunión directiva en Génova 13.
7: Hora 14, con Javier Casal.
0: Y con más cosas, Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, la policía investiga como crimen machista el asesinato de una mujer de 33 años en Benidorm. Han detenido a su pareja y a dos hombres más que colaboraron en trasladar el cuerpo sin vida de la víctima. Y La Bola Negra se confirma como uno de los mejores estrenos de la historia del cine en este país. Torrente Presidente recaudó un poco más durante su primer fin de semana en salas, pero se debe a que era una película sensiblemente más corta, con lo que cabía mayor número de proyecciones por cine.
0: El tiempo, mucha atención a las lluvias y a las tormentas que se anuncian para esta misma tarde, Jordi Garbó.
9: Entre esta tarde y mañana, las tormentas irán acompañadas de granizo y dejarán grandes cantidades de agua. Como siempre pasa con las tormentas, no serán generalizadas. Va a llover en la mayor parte del país, pero sin causar problemas. Especial atención esta tarde en Extremadura, al oeste de Castilla y León, también en la Ibérica y el Valle del Ebro, de manera más aislada en el Cantábrico. Es aquí donde las tormentas irán acompañadas de granizo. Y entre esta tarde y mañana por la noche, especial atención en la Ibérica, los Pirineos, el Valle del Ebro y sobre todo Cataluña. Es aquí donde se acumularán grandes cantidades de agua.
0: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la realización. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
7: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
10: Torna l'alerta per pluges a partir d'aquesta nit, matinada, litoral i prelitoral. Els mapes avisen d'aiguats que poden arribar a ser pitjors que els de fa dues setmanes a Barcelona. Protecció Civil ha convocat roda de premsa d'aquí res per donar-ne detalls. El PSOE admet que és més important aconseguir el suport de Junts que el de Podemos pel decret d'habitatge que demà aprovarà el Consell de Ministres.
11: En aquestes votacions són més importants els 7 vots de Junts, que són determinants, que no els 4. Perquè sense els 4 anem molt raspats. Però si els 7 de Junts voten en contra, llavors que no hi ha res a fer.
10: Així ho ha admès el diputat José Zaragoza aquí a Ser Catalunya, mentre Pedro Sánchez és a Barcelona en plenes negociacions. Junts demana excepcions fiscals.
12: Aquest acord cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador. Tots estem d'acord que no hi han d'haver més casos com el de la Mari Carmen.
10: I el sindicat de llogateres farà pressió a Sánchez aquesta tarda, exigeix que tots els contractes de lloguer siguin indefinits. Els propietaris, en canvi, demanen no legislar en calent i com a reacció al cas Mari Carmen.
13: La renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits, perquè deixem de patir per quan se'ns acaba el contracte.
14: Quan succeeix fets doncs, que són colpidors, doncs reaccionem en calent. I les reaccions en calent jo crec que no són bones conselleres.
10: Un error formal obliga a anul·lar el judici contra un gurú acusat d'abusar durant anys de diverses pacients. Li demanaven 70 anys de presó i 9 anys després, avui, havien de començar a declarar les denunciants. No ho podran fer fins que aquest error se subsani i, per tant, el judici es podria endarrerir més d'un any. Tot això en aquest dilluns de ressaca. Ja s'han acabat les festes de la Mercè. Dues 200.000 persones van anar a la platja de Nova Icària, el nou espai del Piro Musical que substitueix la plaça d'Espanya per les obres a Montjuïc, tot la mateixa nit en què s'han esgotat les entrades per Oasis. No queda cap entrada dels 3 dies dels concerts a l'estadi Lluís Company, 10 i 11 de juliol a l'estadi Olímpic. A la tècnica hi tenim en Víctor Valero, a la producció l'Oriol Soler. Des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
7: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
10: Què tal? Bona tarda. Estem pendents d'una roda de premsa de Protecció Civil que ha de començar d'aquí a res. De fet, estava convocada a les dues d'aquesta tarda perquè tornen les alertes per forts aiguats. Atenció perquè els mapes prediuen inundacions més fortes, fins i tot que els de l'última vegada, fa dues setmanes, a Barcelona. Estem parlant de més de 200 litres, sobretot a la costa i al prelitoral. I, per tant, a l'espera del que hagi d'explicar a Protecció Civil, podem connectar en directe amb el nostre meteoròleg, en Jordi Carbó. Jordi, com estàs? Bona tarda.
15: Bona tarda.
10: A partir d'aquesta matinada fins demà al migdia, no sé si podem acotar on exactament o passa el que hem anat explicant cada vegada, no? Que són tempestes tan localitzades que en tantes hores es fa difícil predir a on han de caure perquè pot anar per barris, això.
15: Així és. A mi m'agrada posar sempre l'exemple dels tornados als Estats Units. Un dia abans es pot veure que n'hi haurà, poques hores abans més o menys a quin punt i uns minuts abans com es comportarà el tornado. Doncs aquesta situació serà més o menys igual. La idea és que aquesta tarda aniran tinguent alguns xàfecs d'augment aïllats, poden afectar qualsevol punt de Catalunya, però poques poblacions. Ambient xafogós. Serà a partir d'aquesta matinada i fins al final de la tarda demà, primeres hores de la nit, quan a pràcticament totes les comarques de Girona i Barcelona, i també a les de Tarragona, així com al Prepirineu de Lleida, hi haurà aquestes tempestes que seran bastant estàtiques, no es mouran massa, i deixaran molta aigua. I el fet que siguin estàtiques, doncs, acumularan molta aigua a alguns punts. Vist des d'ara, seria a tota la façana marítima de la serralada prelitoral de les muntanyes de l'interior de Girona, on es podrien produir aquests acumulats que, com comentaves, algun model ens està donant més de 200 litres per metre quadrat. De manera que, això, a hores d'ara, el detall del lloc exacte no el sabem, si aproximadament l'àrea geogràfica, insistim, litoral, prelitoral, comarques de Girona i Prepirineu de Lleida, les pròximes hores podrem detallar més els punts exactes.
10: Clar, ara que parlaves de 200 litres, és molt, i ho podem comparar amb aquest de fa dues setmanes que vam tenir a Barcelona, no? Per exemple, els barris de Sant Andreu, que va caure moltíssima aigua.
15: Sí, es van superar els 100 litres. La diferència serà que van durar poca estona aquelles tempestes. Aquestes podrien tenir la mateixa intensitat, però ser una mica més persistents. Per això poden generar més problemes. Seria una mica com va passar setmanes més enrere a les comarques de Tarragona, que quedaven ancorades les tempestes, sí. I per això deixaven quantitats que en aquell cas van superar els 200 litres per metre quadrat.
10: Per tant, el missatge, a l'espera d'ara que aquesta compareixença dels membres de Protecció Civil, el que diem sempre és estar pendent constantment del part meteorològic, de la meteorologia i també, sobretot, dels mòbils, no? De les alertes. El que explicava Protecció Civil fa uns dies era que nosaltres no podem preveure aquest episodi, si farà molt mal o no, fins que de cop ens veiem doncs, que està caient molta aigua, es queda estancada en un punt concret, no?
15: La idea jo crec que és això, que estiguem tots alerta i després amb aquestes actualitzacions els avisos doncs, també s'activaran, no? Les alertes. Bàsicament, si heu de fer coses que us impliquen desplaçaments demà i ho podeu deixar per un altre dia, per exemple, seria una millor solució que no haver-se d'enfrontar aquesta incertesa que hi ha un piqui, doncs farà mal.
10: Doncs alerta, per tant, a partir d'aquesta matinada fins demà a la tarda, anar seguint tot plegat les actualitzacions i ho explicarem demà aquí al migdia. Jordi, gràcies, com sempre.
15: Que vagi bé, fins demà.
10: Tot això avui, que és dia de protestes a Barcelona per demanar a Pedro Sánchez que congeli els preus dels lloguers, que fixi els contractes indefinits o que prohibeixi desnonaments com els de la Mari Carmen. Des de primera hora hi ha hagut protestes al sindicat de llogaters en diferents carrers de Barcelona.
16: Gran veïna, fora del barri! Gran veïna, fora del barri!
10: I aquesta tarda el sindicat convoca gran manifestació al Palau de Congressos. Sánchez ha de participar d'una entrega de premis a les 7. Tot per fer pressió, aquestes mesures demana al sindicat de llogaters que s'incloguin en aquest decret que Moncloa està negociant amb la resta de socis d'investidura i que vol aprovar demà. De seguida parlarem de les demandes d'aquests partits, però Pol Valero, el sindicat de llogaters, el que demana sobretot és que tots els contractes de lloguer siguin indefinits.
17: Sí, aquesta és la principal reclamació, que no es facin més contractes temporals i que els propietaris no puguin fer fora els llogaters sense causa justificada. Però també demanen congelar preus, regular bé el lloguer de temporada i suspendre tots els desnonaments de persones vulnerables. Tenen por que, en la negociació dels partits, a les properes 24 hores, acabi deixant un decret descafeinat. Enric Aragonès és portaveu del sindicat.
18: No ens empassarem unes altres mesures que siguin estètiques només, que només portin frustració i decepció, que és un terreny adobat, ja sabem, no?, després per quines opcions polítiques que uns governs pretesament progressistes només generin frustració.
17: Per això han plantejat un dia de mobilitzacions. Al matí han tallat la Meridiana, el carrer Còrsega i el de la Creu Coberta durant una estona, a primera hora, tot plegat com a prèvia de la manifestació d'aquesta tarda a les 7 davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez assisteix a una gala de premis.
10: És important incloure en aquest debat l'altra part, els propietaris. En aquest cas, Pol, demanen que no es legisli en calent i en presses.
17: Diuen que si, per exemple, es vol prohibir la compra de pisos per part dels fons d'inversió, el que cal és temps per filar prim i aclarir bé a qui afecta la norma.
14: O defineix molt bé el context i a què m'estic referint quan vull impedir que qualsevol transacció sigui especulativa, o puc entrar en una dinàmica en la que perjudiqui aquesta inversió.
17: És Montserrat Junyent, presidenta del Col·legi d'Apis de Barcelona, que també lamenta l'accés de legislació, que diu que acaba provocant inseguretat jurídica.
14: Tenim un cúmul de legislació, tenim unes situacions que anem reaccionant i sobre aquestes situacions, aquesta reacció ens porta a legislar encara més i entrem en una dinàmica d'absoluta inseguretat.
17: I sobre la proposta del sindicat de llogateres, Junyent ha advertit que convertir els contractes en indefinits pot paralitzar el mercat del lloguer.
10: Gràcies, Pol.
17: A vosaltres.
10: Des de primera hora, la SER està donant detalls del que s'està negociant a aquesta hora per saber finalment quines són les mesures que ha d'incloure aquest decret que demà aprova la Moncloa perquè després es voti al Congrés. Hi ha dues vies. O es fa un decret de màxims, amb les mesures que demanen els socis a l'esquerra del PSOE, de fet també em sumar amb qui comparteix en govern, o en canvi es fa un decret una mica més rebaixat que es pugui servir per garantir el suport de Junts o PNB. Atenció al que ha dit el diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, aquest matí a l'Aquí Catalunya.
11: En aquestes votacions són més importants els 7 vots de Junts, que són determinants, que no els 4. Els necessitem tots. Però perquè sense els 4 anem molt raspats. No sé si m'estic explicant.
19: Sense els 4 Podemos.
11: Sí, però si els 7 de Junts voten en contra, llavors que no hi ha res a fer. És a dir, aquesta és la
19: però sense els 4 Podemos tampoc.
11: No, sí que podria arribar si no votessin en contra.
10: Per tant, admeten els socialistes que se centren més en acontentar el que demana Junts, per exemple, que Podemos. Avui ha parlat el partit de Puigdemont i Laura Pons han insistit en que estan d'acord en posar límit als fons voltors, però demanen bonificacions fiscals a llogaters i a propietaris.
20: Sí, Joan, Junts manté les negociacions obertes i demanen a Sumar i Podem que surtin de la trinxera. Josep Rius, el seu portaveu, diu que tothom s'ha de moure per buscar un acord encara que sigui de mínims.
12: Aquest acord cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador. Tots estem d'acord que no hi han d'haver més casos com el de la Mari Carmen.
20: Diuen des de Junts que cal fer compatible frenar els desnonaments com els de la Mari Carmen i també protegir els petits propietaris. El que demanen, Joan, són més incentius fiscals i volen que l'administració pagui les quotes dels llogaters vulnerables en casos d'impagament als petits propietaris. Això sí, important. Tot i que Junts mantingui la negociació oberta, recorden que hi ha 30 dies

0: oportunista al partit de Puigdemont per voler posar la banya ara, justament ara, en l'habitatge, perquè diuen els convé políticament. Sigui com sigui, diu Isaac Albert que pels republicans no quedarà, que ells no torpedinaran cap votació.
1: El que sí que demostra és que anem tard, que el que no ens podem permetre és governs que arrosseguen els peus constantment i que després tenen pressa i volen córrer quan tenen el problema davant seu. I això penso que és l'exemple clar del que fa el PSOE i el govern del PSOE i és l'exemple clar del que fa Junts i el grup parlamentari de Junts.
0: És Isaac Albert, el portaveu d'Esquerra, qui lamentava que hagi sigut la mediatització del cas de la Mari Carmen el que hagi fet moure la resta de partits.
2: Gràcies, Laura Pons. De moment, el president Pedro Sánchez ha parlat fa poca estona al Design Hub en un gran acte acompanyat de tota la plana major del socialisme català, amb el president Salvador Illa, amb l'alcalde Jaume Collboni i Xavier Balló, tu hi has anat, i Sánchez no ha volgut parlar de cap on van aquestes negociacions.
3: El president no ha volgut entrar en les negociacions sobre el decret, però sí ha deixat clar que el govern actuarà en l'àmbit de l'habitatge.
4: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
3: De fet, ha estat el president Illa qui ha anat un pas més enllà.
5: Cal posar límits. Límits al poder desenfrenat del diner, límits, per dir-ho amb totes les paraules, a l'especulació.
3: El cas és que el govern espanyol ultima el decret amb la pressió a banda i banda, però amb diversos aspectes que hi vol incorporar, des de la prohibició dels desnonaments, que caldrà veure a qui afecta i a qui no, la regulació del lloguer de temporada, la prohibició de la compra especulativa a fons voltors i l'estabilització de contractes de lloguer. Per un altre costat, bonificacions fiscals als llogaters, als propietaris que baixin el preu, també ajudes a la compra o baixades d'IVA a l'habitatge protegit. Són les intencions dels socialistes que caldrà veure com es concreten en el paper en les properes 24 hores perquè el decret tingui suports suficients quan arribi al Congrés.
2: I us sumem una darrera veu sobre aquesta qüestió, la dels Mossos d'Esquadra. El nou director general de la policia, Ferran López, defensa que els agents, la policia catalana, en desnonaments, simplement fan de policia judicial, que no tenen més eines.
6: Doncs molt poc, perquè els Mossos que estan allà estan com a policia judicial. Sempre que veiem una unitat d'ordre públic davant de la vivenda, això vol dir que abans, en la gran majoria de casos, hi han hagut intents en què s'ha intentat fer el desnonament sense cap força policial o s'ha enviat només una patrulla, no s'ha pogut fer.
2: En una entrevista a Catalunya Ràdio també se li ha preguntat si preveuen una acampada com la de Madrid aquí a Catalunya. Diuen que estan preparats i que han après dels errors, fent referència al desallotjament dels indignats.
7: Ràdio Manresa.
8: Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formacio@gstplus.com.
9: En Obramat te ofrecemos más de 20.000 productos para que compres en tu almacén más cercano o en obramat.es con entrega en 24 horas o recogida en solo 2 horas. 20 años construyendo juntos. Obramat.
7: Radio Manresa.

Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 20 minuts a les 2. Comencem a l'hora 14. I els comencem parlant de trens. Els comencem parlant dels trens semidirectes del Bages a Barcelona, que seran més lents que els antics. Els trens semidirectes entre el Bages i Barcelona tornaran, segons els plans del govern, entre el 2030 i el 2040. El nou servei està pensat per connectar Manresa i Sant Vicenç de Castellet amb la capital catalana, amb només dues parades intermèdies, una a Terrassa i una altra a Sabadell. La proposta recupera així un model que ja va funcionar durant 8 anys entre el 2014 i el 2022. Ara bé, els futurs semidirectes no seran tan ràpids com els que circulaven aleshores. El govern calcula que el nou servei permetrà retallar uns 9 minuts respecte als trajectes actuals. Avui, anar a Manresa fins a la plaça Catalunya pot suposar entre 1 hora i 18 minuts i 1 hora i 22 minuts. Amb la reducció prevista, el viatge encara superaria l'hora. Si es pren com a referència l'estació de la Sagrera, el trajecte més ràpid actual és d'1 hora i 9 minuts. En aquest cas, els futurs semidirectes podrien situar el temps de viatge al voltant dels 60 minuts. La comparació amb l'antic servei, però, evidencia la diferència. Quan els semidirectes es van estrenar el 2014, el recorregut fins a la plaça Catalunya es feia en només 60 minuts.

0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
1: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
2: Y otra. Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Lo cambias todo. Cambias la vida de Pablo, que puede estudiar lo que le gusta. Cambias la relación de Carlos y Marta, que con la nueva línea de autobús se ven mucho más. Y que Marcos acceda por las rampas sin problemas al trabajo. O cambias las mañanas de paz, que recibe ayuda y no las pasa sola. Su todo cambia, el de todos. Cuando contribuyes con tus impuestos, la sociedad avanza. Con tus impuestos lo cambias todo. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
4: Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y parafarmacia. Recuerda, solo hasta el 7 de octubre consigue un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
5: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
6: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
7: Has seguido los rumores, has esperado los fichajes, has contado los días para que vuelva el fútbol. Pero el verdadero inicio de la temporada llega cuando te lo sabes todo. Consigue la guía de la Liga de As, actualizada a cierre de mercado, con toda la información de la Liga, Liga F y competiciones nacionales e internacionales. Ya en tu kiosco con As por solo 7 euros.
8: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la Ley de Vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
9: Bona tarda, Josep Maria.
10: Bona tarda, Jordi.
9: Aquest dimecres estrenem espectacle, bueno, l'estrenes tu, no jo, que és el Cadell a la Sala Petita del Teatre Nacional. Què, tot preparat ja?
10: Doncs, mira, avui fem prèvia, vull dir que és un assaig general. Estic tranquil, estic content, amb moltes ganes ja d'entregar-la al públic. De fet, els hi deia a l'equip l'altre dia, dic, ara si una moto m'atropellés, cosa que no volem, i estigués enguixat a l'hospital, podríeu fer-ho ja sense mi. Per tant, tinc la sensació, hi ha un moment que tens la sensació que tot ja està a punt, només per entregar-ho a l'espectador, i per tant, això et dona molta tranquil·litat, estic molt content amb el projecte, molt feliç, i per tant, amb ganes, bàsicament amb ganes.
9: I tot i que ja portes molts espectacles a la motxilla, encara tens aquell nervi a l'estómac, aquell cuquet?
10: Jo he de dir que sóc un home bastant tranquil, però és inevitable que... Hi ha moments en què un sent... Jo, per exemple, quan entrego per primer cop un text perquè algú llegeixi, em va passar amb el Cadell que tot l'equip em va dir que sí, sense haver llegit ni una línia, per tant, és un acte de confiança i de generositat grandíssim. El dia que el vaig entregar va ser aquell dia que em vaig posar una mica nerviós de dir, voldria que ja l'he enviat per correu i que l'haguessin llegit al cap d'un minut. El dia de l'estrena és inevitable, vull dir que hi ha un moment en què jo dic, no sóc un home nerviós, sóc un home tranquil, i s'apaguen els llums, sona l'avís de mòbil, i hi ha aquell moment de dir, bueno, ja hi som, en marxa, a veure què passa.
9: Bueno, i per molts anys, no?, que continuï aquest nervi.
10: Sí, sí, hi ha una part de que aquesta sensació també té a veure amb que allò per tu és important. Per tant, hi ha alguna cosa amb què, si no et passés res, també seria estrany en aquest sentit.
9: Que el Cadell, com dèiem, s'estrena dimecres, és 30 de setembre, aquí al Teatre Nacional, Sala Petita. Allà hi tenim el nostre estimat Marta Rida, que és una persona que és impossible no estimar, i amb ell, el Roberto G. Alonso, doncs tenim un dream team d'actriuasses, tenim la Mercè Arànaga, la Lourdes Barba, la Marcia Cisteró, l'Àurea Márquez, l'Alba Pujol, la Rosa Renom. Veient aquest repartiment, jo dedueixo que veurem una obra de dones.
10: És una obra de dones amb un epicentre masculí. O sigui, és una masia habitada per moltes dones i al mateix temps molt preocupada per l'element de continuïtat masculí, que en lloc de dir-li l'hereu, li diuen el cadell. I per tant és una obra molt coral, crec, de les més corals que he escrit, molt femenina i en canvi amb una preocupació masculina. També parla d'aquesta construcció de la masculinitat, de què és això de la masculinitat i com la construïm. L'equip és increïble, o sigui, és un somni, és un dream team, no? I el Marc aquí té una triple voltereta mortal, perquè ell és la casa que parla. Per tant, tenim un personatge molt singular, que és la casa que parla i que es desdobla amb els hereus de tota aquesta nissaga. Són diversos hereus, en Francisco, en Josep i l'Albert, i per tant el Marc no només té una cosa tan estranya d'assumir com la casa parlant, com també assumir les tres masculinitats d'aquesta casa amb una història que comença a principis del segle XX i que arriba fins als nostres dies. I he de dir que el Marc, que havia fet el principi d'Arquimedes, que l'havia dirigit al Leo Granada, sí, llavors a mi em va fer una substitució extraordinària de l'espectacle El Monstre, que va ser en aquell moment que vaig decidir que havia de ser el Marc, no?
9: El Marc farà de casa collonuda, de casa pairal.
10: El Marc ho fa, o sigui, el Marc és un actor excel·lent, però el que ens està ensenyant aquests dies en escena és magnífic. Ens ensenya el gran actor que és, la potencialitat de l'actor que serà, i a més està envoltat també de totes aquestes senyores que són un tros d'història del teatre. M'imagino que això també et situa en un lloc molt, molt singular.
9: Carai, Marta Rira, avui ja no cal que prenis, Déu-n'hi-do, perquè ens escolta molt el Marc. En fi, el protagonista no és el Marta Rira, perquè avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'autor i director teatral Josep Maria Miró.
11: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: En setem el llapis de memòria del Josep Maria Miró amb He mirat aquesta terra, que és un poema de Salvador Espriu que ja fa molts anys va musicar un mestre en això de musicar poemes, com és en Raimon. I l'any 2013, coincidint amb l'any Espriu, també el van musicar un duet màgic format pel Toti Soler a la guitarra i la sempre esplèndida Sílvia Pérez Cruz, que de fet és la peça que està sonant, Josep Maria, perquè és la que tu ens has demanat explícitament. És a dir, la del Raimon està molt bé, però a mi posa'm aquesta.
1: Sí, sí. És la bellesa, no? És la bellesa aquest tema, tant des de la lletra com des de la interpretació del Toti Soler a la guitarra, com la veu extraordinària de la Sílvia Pérez Cruz, no? Hi ha alguna cosa que a mi m'emociona profundament d'aquesta cançó, perquè és com una cançó mental quan viatjo, i que viatjo bastant per coses de feina, amb què estic arribant a Barcelona i des de l'avió començo a veure, diguéssim, la platja, la ciutat, o fins i tot veus el paisatge, a vegades hi veus Montserrat o alguna cosa, i penso, sóc a casa. Jo sóc molt, molt poc nòmada. Sóc un home molt sedentari, vull dir que cada cop que marxo de viatge, dos dies abans, penso, i ara què faig jo anant-me cap a l'altra punta del món, no? Vull dir que un cop hagi estrenat el cadell, al cap de pocs dies me'n vaig a Nova York, que allà m'estrenen el cos més bonic, i de cop i volta m'agafo una mandra absoluta. Després, quan arribo...
0: Home!
1: Sí, t'ho dic.
0: A Nova York, que estrenen un espectacle teu.
1: Sí, em fa molta il·lusió. Però hi ha alguna cosa, per exemple, he anat a treballar a vegades 3 mesos a fora, i hi ha alguna cosa que... Després, quan arribo, intento conèixer, si no conec el lloc, els museus, la seva música, els seus autors, les seves autores, però hi ha un moment que, sobretot de tornada, que penso, sóc a casa, hi ha alguna cosa del meu paisatge, de la meva família, dels meus amics, dels meus llibres col·locats a l'estanteria de casa meva, i fins i tot hi ha una cosa clau, que és gastronòmica. Crec que hi ha alguna cosa en què la gastronomia està en un lloc molt important del nostre imaginari cultural. L'altre dia li deia a un amic que porta anys vivint a fora, vivint als Estats Units precisament, i li deia, cuines com un americà o com un català? Perquè em sembla una cosa molt clau, no? Vull dir que hi ha alguna cosa que trobo a faltar, menjar determinades coses. Per exemple, per mi és terrible, ara et semblarà una bestiesa, estar fora la tardor i perdre'm tota la temporada de bolets, que el meu pare és un gran caçador de bolets, i perdre'm tota la temporada de llenegues, rovellons, fredolics... Em fa una pena... Mira, ara, per exemple, estant a Nova York, em perdré els panellets. Jo sóc molt poc de dolços i dels pocs que m'agraden molt...
0: No n'hi ha a Nova York, eh?
1: M'imagino que no.
0: Potser bueno, algun lloc trobes,
1: sí,
0: avui dia...
1: Però també m'agrada molt anar... amb una pastisseria que encara faci una mica de factura tradicional.
0: Que, clar, tu viatges molt perquè t'han estrenat arreu del món. Intentes sempre anar a l'estrena o a veure els assajos d'allò que estan fent d'una obra teva a Nova York, Atenes, França...
1: Depèn, vull dir que algunes productores de seguida et conviden, t'organitzen algunes activitats i tal, i n'hi ha d'altres que no, i a vegades no pots per calendari. Per exemple, l'estrena de Nova York és el dia 7 d'octubre i jo arribo el 10, perquè tinc alguns compromisos al voltant del cadell, i jo sí que m'agrada veure-ho. És una cosa molt, molt emocionant, no?, perquè de cop i volta... Per exemple, el cos més bonic, que és la que s'estrena a Nova York, és una obra que quan jo la vaig escriure crec que és el més local que he escrit mai. Vull dir que té olor de camps de farratge, de civada, d'ordi... És una obra molt de la Catalunya interior. I de cop i volta que s'estrenés a Uruguai, que s'hagi estrenat a Grècia, on ha fet 3 temporades, on no comparteixen religió, en aquest cas, perquè és un element molt important a l'obra, i a Grècia són ortodoxes, que arribi a Nova York, de cop i volta penso, ostres, és l'obra que he escrit més profundament local, i en canvi es llegeix a llocs molt diferents. Jo mai... Hi ha una cosa que l'he explicat moltes vegades, que moltes coses precioses que m'han passat no les he perseguit. Jo he perseguit fer el teatre que estimo, el teatre que vull, fins i tot amb la gent que m'agrada. Abans parlàvem del cadell. El cadell, jo tinc la fortuna de que és l'equip desitjat. Volia treballar amb aquesta gent i crec que això va marcar també l'escriptura, no? i de cop i volta t'estrena un text tan profundament local com el cos a Nova York i, i llavors hi ha alguna cosa en què penses que l'autenticitat o la connexió està en un altre lloc. Vull dir que hi ha alguna cosa d'aquest món tan globalitzat en què encara hi ha algun interès per allò local. Amb les últimes obres jo també he tingut una connexió molt forta amb la llengua dels meus pares. I recordo, per exemple, quan estudiava a l'Institut del Teatre, que algú em va dir que escrivia molt bé, però que era una mica de poble. Llavors, sí,
0: és que
1: sí,
0: de poble.
1: Soc de poble, no? Hi ha algunes coses molt hegemòniques i em sembla que està passant alguna cosa molt interessant que s'ha obert a la diversitat. Jo dic que, per sort o per desgràcia, habito diverses minories. Minoria sexual, minoria de llengua, minoria de procedència, també la pagesia. I totes aquestes minories, d'alguna forma, les ha recollit el meu teatre. Hi ha alguna cosa d'aquesta voluntat d'una ficció no hegemònica. L'altre dia algú em va dir, com és que en un món tan urbà has escrit una obra pagesa? I vaig dir, és que això que el món és molt urbà, parlem-ne.

0: I me'n recordo que el dia de l'aniversari del Federico li vaig dir: no puc sortir de casa, no podem celebrar-ho, no puc donar-te un regal, el meu regal és aquest. I li vaig dir: t'estic dedicant una de les meves millors obres, li vaig dir jo. I ara fa pocs dies li vaig dir el mateix a la meva mare. Li vaig dir: mare, el cadell el dedico, poso a les meves, a la meva mare, a les tietes, a les meves tietes àvies, a les cases de la meva infància i a l'Albert. I per tant és un text que dedico a la meva mare i no pot ser d'altra manera. Aquest text pagès, de família i de dones, és per la meva mare.
1: Que és curiós, perquè pel que he llegit, tu quan l'escrivies t'imaginaves fer-ho al Teatre Lliure. I al final ho faràs a tot arreu, menys al Lliure, espectacle.
0: No, aquest no, era el cos més bonic.
1: Sí, el cos més bonic, sí.
0: Sí, sí, l'havia imaginat al Lliure, però en aquell moment el Lliure estava dirigit per... Ah, no em sortirà el nom.
1: Bueno, El Martel.
0: I no li va interessar. No li va interessar i, en tot cas, va estrenar-se temporada alta i va acabar anant al Romea, on va fer dues temporades, després va anar a Madrid...
1: Sí, no, i
0: han passat moltes coses molt boniques. Però el Martel no li va agradar.
1: Però van fer el que tu anomenes ghosting professional.
0: Ghosting professional, jo anomeno, per explicar-ho, és quan envies una proposta i no et contesten. O sigui, a mi que em diguin...
1: Però a tu et passa, això?
0: A mi em passa, i tant.
1: Però si et passa a tu que... Podem dir que ets un autor exitós.
0: Jo t'he de dir que amb algun director artístic, amb un director artístic, no català, de fora de Catalunya, un dia li vaig dir, em pots dir que sí o que no? No passa res. Dir que sí sempre és molt més agraït que dir que no. Però dirigeixes un teatre públic. Digue'm que no, digue'm per què no, explica'm de què va aquest teatre, quina és la seva filosofia, perquè si no em sembla fins i tot un acte de mala educació. Ja em sembla un acte, diguéssim, quan estàs treballant... Jo, per exemple, he fet molt pocs càstings. No, n'he fet pocs. I quan els he fet han sigut molt concrets. I t'asseguro que he trucat a les 5 persones o 6 que els he fet l'audició i els he dit...
1: Et has
0: que
1: explicat
0: sí, o que no.
1: Perquè sí o perquè no.
0: I fins i tot hi ha alguna persona amb què no coneixia massa, amb què després he teixit com amistat, no? De dir-li: escolta, em vas fer un càsting estupendo. A més, amb el punt de partida de que ja estàs audicionant a 5 persones amb un determinat nivell, no? I de cop i volta a vegades veus que aquella energia, aquell instrument, no és l'adequat per aquell espectacle, aquell paper.
1: Si això és totalment normal. El que a mi em sembla fort és que no et donin una resposta argumentada.
0: Pues, si tu penses que ho trobes fort, estem amb el mateix, pensem el mateix. Vull dir que a vegades ho he comentat amb actors que et diuen: és que no, anem a una audició, no ens han dit ni que sí, ens hem enterat que no, perquè l'espectacle tira endavant. Llavors trobo que... Jo amb això potser sóc molt clàssic o molt vintage. Em sembla que els protocols i les formes han de ser.
1: No costa res tractar a la gent com a persones, i entendre que jo els hi pot fer il·lusió i no està de més dir: no ha sortit, no, per això, per l'altre o qüestió, per la més enllà.
0: I una qüestió molt, molt, molt eficaç en aquest sentit, de que tu et serveix per tancar aquella carpeta. El que no pot ser és que tu sàpigues que no estaràs en una temporada quan la temporada es presenta. O sigui, hi ha els canals suficients per fer-ho i per fer-ho molt ben fet.
1: Josep Maria, no sé si has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons, perquè ara parlàvem dels viatges, dels teus viatges de manera genèrica, i crec que aquest tema, que és de la cadenenca Isabel Pierre, que és Le Tamismo, no sé si ho he dit bé, amb aquest tema anem a un viatge concret.
0: Sí, vam anar a un Sant Jordi amb el Jo Travesti. Jo sempre dic que hi ha
1: temes... Jo Travesti és un espectacle, que va fer amb el Roberto G. Alonso.
0: Amb el Roberto G. Alonso, amb el Jordi Cornudella, que hi tornem ara al novembre, al Teatre del Raval, serà la tercera temporada que fem. És un espectacle ben curiós, perquè quan el vam fer ens agrada molt i pensàvem que seria un espectacle amb un públic més limitat, no? Que agradaria molt al col·lectiu, que agradaria molt a... I llavors ens hem trobat que és un espectacle molt ampli, que agrada a gent heterosexual, gent del col·lectiu LGTBIQ+, que li agrada a gent gran, a gent jove, i és molt més transversal del que imaginàvem, i per això és una satisfacció enorme. Ens van convidar al Casal Català del Quebec a portar-lo per al Sant Jordi de fa un parell d'anys. Jo sempre dic que hi ha cançons amb què un les associa els amics, que són com cants a l'amistat. Llavors, recordo molt un dia que anàvem

0: de Montreal a la ciutat de Quebec amb cotxe, i els vam demanar als nostres anfitrions, a l'Eric i al Ian, que ens fessin una mica una playlist de cançons de canadenques. Aquesta, jo la coneixia anteriorment i es va convertir una mica el nostre himne, no? De fet, el Ian i l'Eric van venir aquest estiu, perquè l'Eric és d'aquí de Catalunya, el Ian no, i vam fer una mica de ruta Catalunya interior i, evidentment, vam posar aquesta cançó. Hi ha cançons que un les associa a persones, a viatges, i en aquest cas del viatge a Quebec, per mi hi havia una cosa molt bonica, que també era portar aquest espectacle amb el Roberto G. Alonso. El Roberto és, ja no et diria el meu amic ni la meva amiga, diria que és la meva germana, gairebé. L'estimo moltíssim i m'hi enfado moltíssim a vegades, també. Vull dir que tenim totes les coses, diguéssim, que passen, no? Encara que no suporto estar malament amb ell. Hi va haver un moment a la vida que vam estar un temps sense parlar, un mes, i per mi va ser molt dolorós fins que vam solucionar allò, no? I el Roberto, quan jo vaig fer Jo Travesti, vaig intentar fer un espectacle a mida per ell. Un espectacle que recollís una mica les seves preocupacions, les seves inquietuds, la seva carrera artística. És una mena d'alterficció. Ara que es parla tant d'autoficció, doncs jo aquí li feia una ficció al Roberto. I és un espectacle que ens ha donat moltes alegries. Viatjar amb el Roberto també és molt divertit en aquest sentit. Després vam anar a Mèxic, a la Fèria del Libro de Guadalajara. Vam anar a Ciutat de Mèxic amb el Jo Travesti. Ara aquest novembre ens anem el Roberto i jo a fer un curs a Venezuela.
1: Carai.
0: I em diverteix molt el Roberto perquè hi ha una entesa molt bona. Aquí amb el Cadell el tinc d'actriu i el tinc d'assessor de moviment, no? I per tant és una persona que sento no només important la seva amistat, sinó tenir al meu costat.
1: Doncs va, escoltem una mica L'État més bon, que és una de les cançons que hem trobat al Llapis de la Mòria de l'autor i director Josep Maria Miró.

0: que precisament ara parlaves del Roberto G. Alonso, de Jo Travesti, i crec que precisament era quan estàveu fent el Jo Travesti que el Roberto va patir una agressió homòfoba bestial.
1: Sí. Bueno, n'havia patit una important anys abans, i amb el Jo Travesti precisament el dia de la roda premsa. El
0: és
1: dia
0: fort.
1: Que... Sí, és fort, en tot cas, que passi això. Hi ha alguna cosa, diguéssim... Jo, en aquest sentit, sempre he intentat ser molt, molt combatiu. Hi ha alguna cosa, per exemple, en política, que hi ha determinats polítics que no els hi perdono l'apropiació que s'han fet d'algunes sigles. O sigui, a veure, m'explico una mica.
0: Sisplau.
1: Hi ha partits com el Partit Popular que no només va votar en contra de totes les lleis que afavoria en aquest cas el col·lectiu, sinó que va treure autobusos, va organitzar massivament actes de protesta en contra d'això, ens va ofendre, va dir un munt de bestieses, i de cop i volta, anys després, diuen el Partit Popular és un dels partits amb més gais. I a mi què? O sigui, hi ha alguna cosa que quan els veig al capdavant d'una manifestació, penso, la primera cosa que haurien de fer és disculpar-se. Dir, els temps han canviat, hem evolucionat, hem canviat, ens vam equivocar. El que passa és que no pots intentar apropiar-te d'un vot quan no has fet res. Fa pocs dies vèiem aquelles declaracions el dia precisament que es votava el tema de penalitzar les teràpies de conversió i sortia el de los Santos del PP dient soy maricón y de derechas. Sí, sí, però tots els drets que tens no te'ls ha donat el teu partit.
0: Han vingut a dinar quan la taula està parada i el menjar escalfadet.
1: Vull dir que també, o sigui, hi ha alguna cosa de que... Hi ha una vegada que vaig conèixer una persona d'aquest partit, precisament, i li vaig preguntar, amb un sopar vam coincidir, vaig dir, em sembles una persona, em sembles un humanista, em sembles un home culte, explica'm per què un dia vas votar contra mi i contra el meu col·lectiu. No, jo no vaig presentar-me, em vaig abstenir, diguéssim, de votació, vaig perdre sou. Dic, vas perdre sou, però en canvi m'has dit abans que pactar amb Vox era una línia vermella. Per què no ho era, això? Llavors, hi ha alguna cosa amb què sento que... Tota aquesta gent, quan hi ha unes lleis que et protegeixen, tot canvia. Quan hi ha unes lleis que no et protegeixen, les agressions són més possibles. El fet que un nano adolescent es suïcidi perquè sent que no està protegit, que no està legislat, que no està comprès, em sembla que hi ha una responsabilitat política profunda al darrere. I, per tant, hi ha alguna cosa amb què... No perdono aquells polítics que, en tot cas, han tingut aquest recorregut i després...
0: Quan tocava fer les coses,
1: i llavors,
0: no eren el lloc adequat
1: es posen
0: al
1: capdavant d'una manifestació i no ha passat res. Home, no.
0: Tu has patit agressions homòfobes?
1: No. Per sort, no.
0: O sigui, microagressions, entenc que, com tothom...
1: He patit, diguéssim, la violència invisible que patim tots, no?, en aquest sentit. Ho dic en el sentit de que hi ha alguns comentaris que possiblement ara hauria estat molt més taxatiu, no? Hi ha una cosa, per exemple, me'n recordo quan vaig fer Gangbang al Teatre Nacional, que hi va haver una persona que ho deia com un acudit i potser es pensava que a mi em feia gràcia, em va dir, i tu què faràs, una mariconada? I li vaig dir, home, si no la faig jo, qui la farà? Tu? O qui la farà? Llavors hi havia alguna cosa, diguéssim, de que, evidentment, la diferència, sempre, quan hi ha una diferència des de l'escola, sempre hi ha aquesta mirada, i el món està canviant, i jo sento que hi ha moltes coses, encara que em passin de negatives, i algunes que ens han de preocupar, i que no hem de baixar la guàrdia, hi ha algunes coses en què sí que sents que les has viscut, no? I, en tot cas, hi ha alguna cosa, per exemple... amb què jo he sentit, abans que parlava dels meus pares, que un dels tresors més grans que m'han entregat, educat, i entenc com l'educació com un acte d'entrega i de regal, crec que m'han entregat dues coses importants, que és l'empatia i la llibertat. I em sembla que no hi ha dues coses més importants que aquestes. Els meus pares segurament han hagut de fer un viatge complex en moltes coses. Vull dir que tenen tres fills molt diferents, tres fills que de cop i volta segurament no es pensaven que sortiríem com hem sortit, amb coses que els han agradat, que no els han agradat, que han entès, que no han entès. Jo crec que hem après a entendre'ns i estimar-nos també, que em sembla que és una cosa important, no? Jo me'n recordo de molt petit, és una anècdota que no vaig entendre la seva importància fins que vaig ser gran i vaig veure un dia una foto. Jo tenia 6 anys i vaig arribar a casa explicant que hi havia activitats extraescolars a l'escola. Pintura, música, ballet, futbol, no sé què. Mm-hmm. Què vols fer? Jo vaig dir, ballet. Clar, en un poble de 2.000 habitants...
0: Estem al Prat de Lluçanès.
1: Prat de Lluçanès, una família pagesa, els meus pares, diguéssim, contacte amb el món de la cultura, de les arts... Zero, vull dir que la meva procedència és de família pagès absoluta. Meus pares mai em van dir no ho facis. Mai em van dir no facis això, que és de nenes, no facis això. Mai. Vols fer ballet? Vaig fer ballet. Evidentment...
0: Quina sort, Josep Maria.
1: Sí, evidentment, jo era un nen entre 11 tutus, de tot eren nenes, tampoc això em convertia... amb un signe de masculinitat dins dels paràmetres de masculinitat d'aquell moment. Potser per això també la construcció de la masculinitat és un tema que m'ha interessat i preocupat sempre amb les obres. I vaig fer un any de ballet, vam fer un festival, no hi havia prou gent i al cap d'un any el poble ja no va seguir fent classes de ballet. Però un dia de gran, veient aquesta foto d'aquestes 11 nenes i jo allà al mig, vaig entendre l'acte de... generositat, d'intel·ligència, de saviesa, d'estima dels meus pares.
0: I que tu formes part d'una generació criada entre tabús?
1: Absolutament. Pensa que estem parlant... Això estem parlant de principis dels anys 80. Mm. Vull dir que hi ha alguna cosa en què, quan dic que el món ha canviat i que ha evolucionat, els referents de ficció... de les noves... Vull dir que jo, quan faig cursos, ho dic moltes vegades, la ficció... ha sigut molt hegemònica en molts sentits. Noies, expliqueu-vos com voleu ser explicades des de la ficció, perquè durant molt de temps us han explicat els homes. Els que formeu part d'una minoria, intenteu explicar-vos o no. En tot cas, intentem fer ficcions que siguin honestes, autèntiques, que expliquin coses, però per mi ha sigut impossible escriure res sense que jo estigués profundament connectat. He fet molt poca autoficció i crec que al mateix temps he estat dialogant molt amb mi mateix, amb les meves inquietuds. He parlat de l'obra del cos o del cadell. Jo són dues obres que tinc la sensació d'haver-les escrit així, perquè hi ha alguna cosa... Amb el cos dic que tinc la sensació que el vaig escriure sonàmbul, no? Hi ha alguna cosa que tinc la sensació que portava tota la vida escrivint-lo. En el cas del cos parla molt del poble, de la diferència, i en el cas del cadell parla de la família i també d'aquesta construcció de la masculinitat i de l'entorn femení. Vull dir que el cadell parlo molt d'una figura importantíssima que són les mares, les tietes, les àvies, per... Moltes vegades hi ha hagut...
0: I parles de la teva infància també i del que has viscut.
1: És una ficció. És una ficció, comença el segle XX, a principis del segle XX, soc vell, però no tant, soc
0: però
1: nascut a finals del segle XX.
0: Una casa pairal, en un poble...
1: Però els meus pares ja no vivien en casa pairal, eh? La meva família procedeix doncs tot res, de Masies, però nosaltres vam viure en una casa al camp, però després vam viure al poble, els meus pares... Vull dir que no he viscut en una casa d'aquestes històriques, en canvi sí que he tingut el pes històric de les Masies familiars, dels avis, que... Jo ho dic molt amb aquesta obra, jo crec en fantasmes. Els fantasmes són les cicatrius, les ferides del temps, no? I per tant, amb aquestes cases de pagès estan plenes de fantasmes, estan plenes de ferides, estan plenes d'història. I nosaltres associem amb aquelles cases, casa dels meus avis, jo tinc molt clar on és. Hi ha alguna cosa que ara ja no hi viu ningú de la meva família i t'asseguro que vaig entrar un dia... I em va generar una tristesa enorme perquè aquelles parets les havíem habitat tots nosaltres, havia sigut el lloc on hi havia gent que ja no hi és, amb què havíem tingut les celebracions familiars. Hi ha alguna cosa que s'impregna, però et deu passar amb tu mateix, anar a casa teva i que l'habitació que has tingut la transformin en una altra cosa. És un tema que les cases tenen memòria, les parets tenen memòria i les arquitectures són emocionals.
0: I les cançons també tenen
1: memòria. I les
0: memòries,
1: cançons, absolutament.
0: I ara anem cap a la infància del Josep Maria Miró, de la mà del Roger Mas i el dolor de la vellesa.
2: Aquesta nit he obert aquella porta

0: En temps dels tripis.
1: Al llapis de memòria de l'autor i director teatral Josep Maria Miró també hi hem trobat el Roger Mas, acompanyat de la Cobla Ciutat de Barcelona, amb la cançó El dolor de la bellesa, que és un tema publicat l'any 2012, però que em sembla, Josep Maria, que tu et transporta molt més enrere.
2: Sí, sí, sí. Bueno, que és... És un superartista, eh? Vull dir, i aquest disc em sembla extraordinari.
1: Se t'ha posat la gallina de piel, eh?
2: Se m'ha posat encara, eh? Estic amb, vull dir, que hi ha alguna cosa que em porta a algun lloc gairebé atàvic, una cosa molt, molt forta i molt, molt vinculada a això que parlava al principi de la terra, no? Del teu paisatge, de la teva cultura. M'agrada molt la música de Cobla. Amb el Cadell, per exemple, la música és de Cobla, l'ha composat el Xavier Albertí. Ja quan vam fer El cos més bonic teníem presència dos tenores. Jo crec que no estimava tant la Cobla, o no el sabia entendre-la quan era petit, però en canvi m'havia acompanyat molt.
1: Sí, vas menjar molta Cobla.
2: Molta, perquè els dissabtes al matí, la música que jo escoltava al matí des del llit era el programa de sardanes d'una altra emissora de ràdio. La meva mare escoltava, la meva mare de jove era molt sardanista, no? I llavors és una sonoritat que la teníem molt present i que fins i tot pensava, ostres, la mama, un altre cop aquí amb les sardanes, no?
1: Olin, la
2: però,
1: Cobla.
2: Però fixa't ara, aquí, que...
1: Vejam, fixem-nos.
2: És tan brutal, tota aquesta sonoritat de... Hi ha alguna cosa que és molt nostra, no, aquí? I... És que m'encanta aquest disc. I la meva mare, doncs, ens aixecava molts dissabtes, o a vegades venia el meu pare a aixecar-me a persiana ja d'adolescent, del rotllo, venga, és hora d'aixecar-se. I ens aixecàvem tots els dissabtes amb sardanes. La meva mare, el dimecres vindrà a veure el Cadell. Espero que li agradi, no tot el que faig. La meva mare, tinc una mare que és molt crítica, hi ha coses que li agraden, hi ha coses que no, vull dir que ella no té filtre. I quan li vaig dir que hi havia música de Cobla, em va dir que això li feia molta gràcia.
1: Això li agradarà.
2: Això li agradarà. Llavors, nosaltres havíem pujat amb molts elements, diguéssim, d'aquests tradicionals, que jo els hi tenia com un... No sabia si m'agradaven o no, i que llavors amb els anys també sento, les habaneres, per exemple, que amb els anys he trobat tota una gent que ha revisitat això des d'un lloc, Roger Mas, abans escoltàvem la Sílvia Pérez Cruz, que també el tema... Vull dir que hi ha tota una gent amb què té una mirada molt interessant sobre la tradició. Em sembla que hi ha una cosa que és fascinant, que és... cal conèixer la tradició per saber d'on venim, des d'on estem construïts. Jo algunes de les meves obres dialoguen amb la tradició. El Cadell, per exemple, dialoga directament amb... Jo dic que és la meva auca del senyor Esteve, pagesa. Dialoga amb Rossinyol, dialoga amb Guimarà, dialoga amb la Víctor Català i dialoga fins i tot amb un amic com el Benet i Jornet. Vull dir que són autors que han treballat la idea del llegat, de l'herència, i per mi la consciència de tradició l'he anat prenent en els últims anys. També he estat acompanyat d'amics com el Xavier Albertí, que han tingut una consciència molt gran del que significa la tradició. I em sembla que és impossible treballar sense la consciència d'això, ja sigui com a l'obra del Cadell, per perpetuar-la o per destruir-la i canviar-la. Vull dir, però en tot cas cal conèixer-la, no?
1: Veig la religió també en aquesta educació.
2: Sí, la religió ha tingut un pes molt important. I jo, per exemple, sempre dic que la meva tradició cultural és religiosa, és cristiana, en aquest sentit, i no puc... Una altra cosa és que jo sigui creient o no sigui creient, que això és una altra història, i el meu viatge d'allunyar-me d'aquesta institució que trobo profundament corrupta, i no entraré aquí a fer la crítica sobre aquesta institució, però, en canvi, la meva tradició cultural... pictòrica, musical, ja ha tingut un pes molt important, i amb El cos més bonic o amb algunes obres aquest pes hi és, no? Perquè em sembla que un ha de ser conscient de la seva tradició religiosa, de la seva tradició cultural.
1: És el cas Mamat.
2: L'altra cosa és la creença íntima, la fe. Això és un altre viatge.
1: No, parlem de cultura. El cas Mamat.
2: La tradició cultural religiosa és cultura.
1: I Josep Maria, venint d'això de pagès, sense antecedents culturals a casa, com neix aquesta guspira pel teatre?
2: Bona pregunta, perquè no ho sé. Vull dir que no només el teatre, sinó que tampoc... hi havia cap massa referents universitaris abans, no? A casa, almenys a la branca més propera a mi, no? Jo crec que hi ha alguna cosa amb què tots els que en algun moment ens hem sentit diferents, estranys, fora d'algun lloc, hem sentit que això que es diu cultura és un lloc que ens protegeix, és un refugi. Un llibre, una pel·lícula, una ficció, una fantasia sempre és un espai de refugi quan et sents diferent. És un lloc que t'acull, que et comprèn, que... Hi ha una cosa que jo la dic moltes vegades, no fa falta que tothom li agradi el teatre, no fa falta que tothom li agradin els museus, no fa falta que tothom li agradi la música, però desconfia d'algú que no tingui cap interès cultural.
1: Però tu no tens identificat un moment de dir, vaig veure Els Pastorets, que és una de les grans escoles del teatre català, el Pastorets, com podria dir qualsevol altre, i dir, ostres, vull fer això.
2: Mira, hi ha coses que sí que van ser significatives. Per mi, per exemple, al meu poble hi havia un teatre i el van tirar a terra, ara n'hi torna bé des de fa molt poc, però per mi... Recordo que anar al teatre o anar al cinema, jo me'n recordo haver anat al cinema amb els meus pares a Vic, a 30 quilòmetres del meu poble, no? Per mi era una festa, perquè de cop i volta era una cosa que no era habitual, no? Per mi, quan vaig arribar a Barcelona, tot allò més podia ser cada dia de la setmana, no?, per dir-ho d'alguna manera. Però la meva primera afició, que jo em pensava, i fins i tot vària gent es pensava que tiraria per allà, era... el dibuix, la pintura, la il·lustració. Havia pintat, havia fet aquarel·la, carbonet, oli. També era aquell típic nen repel·lent que guanyava tots els concursos de dibuixos.
1: Ah, eres tu,
2: eh? L'altre dia estava dinant amb una amiga, que és la que era directora de l'escola quan jo era petit, i el seu marit, la Montse i el Ramon, que són dues persones que m'estimo molt. I ella m'explicava una anècdota que jo no recordava, que jo era subscriptor de la revista Cavall Fort. També crec que hi ha alguns elements d'aquests que també et configuren molt, no? I vaig guanyar un concurs de portades del Cavall Fort, que a més em van regalar un lot de llibres i jo estava molt content, i a més em van publicar el dibuix, no? I es veu que jo li vaig ensenyar la revista dient, mira, m'han premiat, m'han publicat això i jo vull fer alguna cosa així de gran. I la Montse em diu, jo vaig pensar, pobre nano, que complicat que ho tindrà dedicar-se a qualsevol cosa cultural en aquest país, anys 80, eh? Però hi havia alguna cosa en què sentia, d'alguna manera, que alguna cosa creativa és la que m'interessava fer. Tot i que després, quan vaig arribar a la universitat, el que vaig fer va ser estudiar periodisme.
1: Bé, però periodisme cultural, que allà també
2: no,
1: vas aprendre...
2: No, però no em vaig fer mai de periodisme cultural, eh?
1: Home, tu vas entrevistar personalitats de la cultura, com per exemple, Josep Maria, a Martirio.
0: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: nostra persona amada.
1: Martirio, sonant a la llapis de memòria del Josep Maria Miró, amb la seva versió del bolero Júrame, que és un bolero compost per la mexicana Maria Grever l'any 1926, i en aquest centenari d'anys, en aquests 100 anys, doncs, l'ha interpretat infinitat d'artistes, entre ells doncs, la Martirio, que crec que Josep Maria, que en part és la culpable que tu ara t'agradin els boleros.
2: Sí, i la copla, i vull dir que quina veu, quina personalitat. Vaig anar-hi... jo vaig començar, diguéssim, vaig estudiar periodisme, vaig exercir... Primer vaig començar amb mitjans locals, al 9-9 del Vallès, a Sant Cugat, a la ràdio, i llavors jo sempre intentava... jo tocava tots els temes, vull dir que més venia temes d'economia. Tenia un tema d'economia, però això és un altre tema, una mica més... És igual, que era el meu tema estrella, no? I,
1: un tema d'economia era el teu tema
2: estrella.
1: Sí, era
2: el meu tema estrella, i em deien... Com és que sempre tens... tota la informació abans que ningú, no?
1: I... Què era aquest tema? Ara m'has deixat...
2: No, és igual, és un tema d'economia local, en aquest sentit. Però jo el que m'interessava és anar a les obres de teatre, als concerts, m'agradava més les coses culturals, i sempre que podia feia entrevistes i tot això, no? I venia això, contraportades al 9-9 i tal. I la Martirio, vaig anar al concert pensant... que a mi era una música que no m'interessava, que vull dir, per desconeixement també, no? I de cop i volta em va obrir tot un món, i pensa no només que el tema de la copla ha estat present dels couplets amb espectacles com el Jo Travesti o amb espectacles que he fet amb l'Albertí, per tant em va obrir tota una finestra a una música que pensava que no era feta per mi o que jo no hi connectaria, i per tant... estem tan fabricats a partir de prejudicis, també. Vull dir que em pot agradar tant el Roger Mas amb la Copla Ciutat de Barcelona com les guitarres i la Martirio.
1: La vas entrevistar?
2: La vaig entrevistar i em va semblar una persona... Encara fa pocs dies vaig veure una entrevista, i cada cop que l'escolto és d'aquelles persones que crec que val la pena escoltar.
1: Lleres de Sol.
2: Sí, sí.
1: Jurat del Lluvia d'Estrelles.
2: Això no ho sé.
1: Sí, ja t'ho dic jo que sí.
2: I autenticitat. I em sembla que també canta des d'un lloc. A vegades hi ha gent que és tècnicament molt bona i en canvi no té aquesta mena de veritat, d'emoció. A mi m'emociona molt quan l'escolto. I llavors, diguéssim, la vinculo també a això, a la meva època d'inicis amb el periodisme. Llavors ja vaig acabar la carrera, vaig anar a treballar a Ràdio Nacional, a Comràdio també, però estava bàsicament ficat en el món d'informatius. El meu objectiu era, fer periodisme escrit. M'agradava la premsa. I la segona cosa que tenia ganes era de fer periodisme especialitzat en cultura. I no em van oferir mai això, i feia butlletins de notícies, allò de bon dia, són les 10, el president del... O sigui, aquesta cosa...
1: Tens veu de ràdio? Sí,
2: bueno, també l'eduques, vull dir que a mi m'agrada ficar-me aquí davant d'un micro i escoltar hi ha gent que li fa por, i jo...
1: Ah, tot s'acostuma a un,
2: Sí, jo em passa una cosa que a vegades que alguna entrevista et diu no et posis els cascos, dic no, a mi m'agrada sentir-me i tenir un cert control sobre això que es diu la veu, no?
1: I com és que vas decidir aparcar el periodisme i estudiar direcció...
2: Direcció i dramatúrgia.
1: I dramatúrgia a l'Institut del Teatre.
2: Mira, jo a vegades... No crec que fos jo que vaig aparcar el periodisme. Crec que el periodisme em va expulsar a mi. Vull dir que hi va haver un moment en què vaig sentir que allò no era com jo entenia aquesta professió i com a mi m'agradava fer-la, no? Em va tocar una època a Ràdio Nacional, amb què tinc alguns bons col·legues, però no em va tocar una bona època. Em va tocar l'època de les guerres de l'Iraq, em va tocar l'època... Recordo una cosa que a vegades m'ha fet com una mica de pudor explicar-ho, i penso, escolta, aquest tipus de coses potser s'han d'explicar. Me'n recordo un dia, quan hi havia les manifestacions de la guerra d'Iraq, que jo estava a la redacció i em va trucar una persona de direcció i em va dir, t'he escoltat amb l'últim butlletí, i jo vaig dir 1 milió segons l'organització, 500 segons els Mossos d'Esquadra, 50.000 segons la delegació del govern. I em va dir, aquí només diem delegació del govern. I jo me'n recordo que li vaig dir, podem discutir moltes coses, podem parlar de moltes coses, no em pots negar, no em pots demanar que negui dues fonts. I no hi va haver discussió, però crec que allò tampoc em va ajudar molt dins d'aquella empresa, amb aquella direcció, una empresa pública, a més. Però, de cop i volta vaig dir, totes aquestes merdes, no sé si...
1: Una empresa pública en 2002...
2: Sí.
1: Partit Popular.
2: Sí, sí, claríssimament. Sí, sí, vull dir que... amb una gent, després, que... amb algunes cúpules de direcció que van ser tan afines al pensament polític de qui governava, però que quan va canviar, es van canviar d'un dia a l'altre.
1: Es van canviar el tratxo.
2: Sí, sí, sí. Algunes persones molt concretes d'aquella casa, de direcció, estic parlant, ho van fer amb tot l'atreviment. Llavors, pensem també que era l'època aquella del CCOO, de l'Urdaci. Vull dir que era una època, diguéssim, en què hi van haver molts casos amb aquella empresa que no eren els propis d'una emissora pública. Insisteixo, tinc amics allà, gent, periodistes professionals magnífics.
1: Fa 24 anys, d'això.
2: I fa molts anys. I n'hi ha alguns que segueixen, que han portat tots els trajos que podien portar des d'aquell moment, no? Llavors, vaig començar a fer un doctorat de literatura catalana, perquè volia fer un d'arts escèniques en el que no vaig entrar. Em vaig agafar les assignatures d'arts escèniques. Després vaig decidir que tenia ganes de provar-ho. Vaig fer les proves a l'Institut del Teatre. No vaig entrar el primer any, vaig entrar el segon. I dels últims, vull dir que a vegades sempre dic a la gent, dic, no us desanimeu amb això de les proves, no us desanimeu amb moltes coses, perquè faig la broma i dic, els bons mai entren a la primera, llavors relaxa't. És una tria, que són molts factors, i intenta-ho. Jo vaig fer-ho dos cops, a més me'n recordo de dos bons amics de l'Institut del Teatre que tampoc van entrar a la primera i que ens vam trobar a la segona, que era la Cristina Clemente, el Marc Artigau i jo, que més...
1: Hòstia, potser hem de canviar les proves.
2: I llavors els tres no vam entrar el primer any i llavors vam entrar el segon, no? I fixa't, precisament, la Cristina té un recorregut important, diguéssim, amb trajectòria tant en televisió com en teatre, el Marc també, però no vam entrar a la primera.
1: Coses que
2: no passa res, no passa res.
1: Tu et podies imaginar, quan estaves estudiant a l'Institut del Teatre, el carrerot que has tingut i estàs tenint? Que tot i que això, quan t'ho preguntes, tu dius, bé, tot és relatiu... Però jo penso, home, si tu no vius bé del teatre, Josep Maria, agafem els bàrtols, tanquem la paradeta i ho deixem, perquè, vull dir...
2: Viure bé, en tot cas, no em queixo, vist del teatre, cosa que ja és... Però és una... Vull dir que també...
1: Però jo he vist el teu currículum. I si tu no vius bé, tenim un problema endèmic.
2: Has de fer... Pues tenim un problema endèmic. Tenim un problema endèmic en el sentit de que és una professió molt difícil. Vull dir que abans parlàvem d'això del ghosting professional, que tu em dius, perdó, a dia d'avui encara pot ser que algú no... Sí. I és una cosa que quan he parlat amb gent de dir, escolta, no vull pensar què feu amb l'altra gent, diguéssim, amb la gent que comença... Si tracteu així a professionals que ja tenim una mica de recorregut, no ho pots fer a ningú,
1: internacional,
2: a ningú.
1: No es pot fer a ningú, però entens que també la vida hi ha una jerarquia, sí. que estan per alguna cosa, i això és cert.
2: Sí, però hi ha una cosa aquí, jo no m'ho imaginava, en tot cas, perquè, clar, quan vaig entrar a periodisme, ja em deien que d'aquells no sé quants centenars d'estudiants de cada any només en treballaríem una part molt petita. I jo vaig acabar, i al cap d'un mes ja estava treballant amb una empresa com Ràdio Nacional, amb totes les seves coses, i després vaig seguir fent coses. I clar, de cop i volta, quan entro a l'Institut del Teatre, em sembla que és pitjor encara que el periodisme. Dir, bueno, si... A mi em semblava que estrenar amb el teatre més petit d'aquesta ciutat ja em semblava un miracle. Per tant, no imaginava, doncs, que faria una sala gran del Teatre Nacional, dues sales grans, he fet, que de cop i volta tenia una trajectòria internacional, que tenia una sèrie de reconeixements, però també et dic una cosa, és una carrera de fons on has de picar molta pedra, en què has de ser constant, en què has d'escriure...
1: Sí, sí, sí, però el 7 d'octubre qui estrena l'Off de Broadway?
2: Sí, però ho dic en el sentit de que hi intervenen molts factors, i que a més... Molts factors que no pots controlar. Vull dir clar, vull dir que hi hagi una obra com l'Arquimedes que s'hagi estrenat en 50 països, si hi hagués una fórmula perquè passés això, pues tots ho faríem, no? Vull dir que hi ha alguna cosa amb què no saps per què una obra tan local, com he dit abans, com el Cos més bonic, connecta amb un públic ampli de geografies tan diferents. I, per tant, hi ha alguna cosa...
1: Alguna cosa hi haurà, Josep Maria. Alguna cosa hi haurà, perquè hi ha unes quantes.
2: Que no sé quina és, no sé quina és.
1: Hem arribat al final del punt de pesa de memòria i has de decidir amb què acabem. Dono dues opcions.
2: Valem.
1: Podem acabar amb Without Blame, d'Ismael Lo i Maria en Faithful, o podem acabar amb L'Àguila Negra, de Maria del Mar Bonet. En què vols que tanquem el teu llapis de memòria, Josep Maria Miró?
2: Mira, la cançó de l'Ismael Lo amb la Marianne Faithfull és extraordinària.
1: Quan dius això ja entenc que acabem amb l'altra.
2: És extraordinària, no? Però m'he de quedar amb una de les veus més boniques que ha donat la cançó catalana, que és la Maria del Mar Bonet.
1: Que és aquesta cançó, em sembla que et vincula amb algú que citaves abans, que és el Josep Maria Benet i Jornet.
2: Era el meu amic, en aquest sentit. El considero un mestre. Jo el vaig conèixer amb un espectacle que es deia Salamandra, que es feia al Teatre Nacional, que jo era el becari. I de cop i volta, tenia davant el Benet i Jornet, que jo l'havia llegit al BUP i al COU, que per mi era dels primers autors que parlaven la meva llengua, que explicaven a gent que jo entenia, i que em deia, nano, què escrius? Et puc llegir? De cop i volta era com, t'ho imagina't?
1: Ostres!
2: I llavors vam teixir una amistat molt forta, i jo els textos, i ho he explicat a vegades, que ho trobo a faltar quan acabo un text, jo li passava amb el Pepito, i a més em feia notes, això, no, mai no escriguis això en català, això no sé què, bravo, bé, mal, això no ho entenc, ah sí, ara ja ho entenc, perquè a més et feia les notes a mesura que escrivia.
1: Pepito, això va per tu. Josep Maria Miró, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
2: Gràcies, Jordi.
1: Gràcies per ser un dia més, oients. Ens retrobem demà a partir de les 3 de la tarda.

0: La Ventana, con Carlas Francino.
1: 5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
2: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
1: en España.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
4: ¿Qué, qué? La batería de mi coche eléctrico falla y no lo cubres. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
5: Vente a la Mutua y además de tener la batería de tu coche cubierta, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: ¿Qué? Vente a la Mutua.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin. El tractament de llisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364 i llueix un cabell.
7: Uau!
6: Aquest estiu, Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages 14, primer primera, Manresa.
8: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
9: Instant. CIM Joyers, a Barcelona, a l'Eixample, Toro Parque, a Viladecans.
10: Haz crecer tu negocio con los datáfonos Samap, la solución ideal para cobrar con tarjeta, sin costes fijos ni cuotas mensuales. Solo una pequeña comisión por transacción.
11: Llévate ahora el Samap Solo Light por 19,99€ o el Samap con impresora por 69,99€ y ahórrate 100€ con Samap.
10: Con Verifactu incluido sin coste, más de 4 millones de negocios ya confían en Samap. Encuéntralo en tiendas MediaMarkt y FNAC.
12: Augmentar beneficis, optimitzar recursos, gestionar personal i, a més, promocionar la teva marca. Et sona?
13: A nosaltres també. Ràdio Barcelona, Cadena SER, presenta Branding Plan, una eina per promocionar la teva empresa a la ràdio i al sector digital i millorar resultats.
12: Eva Pujol, de Catalonia Ceràmic.
14: Ens manté en el mercat, continua fent visibles després de 40 anys en el sector de la construcció.
12: Branding Plan ajuda pimes de tota Espanya a créixer des de fa anys.
13: Truca al 93-314-4400 o entra a serempresarios.com i apunta't a la única convocatòria anual a Barcelona, 14 i 15 d'octubre.
12: Podràs beneficiar-te dels millors preus de l'any en ràdio i digital.
13: Amb Branding Plan, els negocis milloren.
15: Si saps on vols anar, posa't a caminar.
16: Cadena SER i SER Catalunya, el so de la vida.
17: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
19: I supem a les millors taules del món.
20: En aquesta terra protegim i acollim.
21: Fem barri i fem pinya.
22: I fem i no deixem de ser.
23: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gim.cat/serveis.
24: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
25: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
0: La Ventana, con Carlas Francino.

0: Avui, al balcó, com és treballar de fotògraf en una UCI de nounats. I després fem tertúlia amb Clara Blanchard, Llucia Ramis i Joan Bordeus amb l'última hora del decret d'habitatge.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Joan Bofill, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Anna.
0: Ara mateix, gran mobilització al Palau de Congressos de Catalunya, a la Diagonal de Barcelona, on Pedro Sánchez participa en una entrega de premis.
1: I és un dia abans que hi hagi aquest Consell de Ministres decisiu per saber si hi haurà o no mesures per frenar els desnonaments, que és el que estan demanant aquestes mobilitzacions del sindicat de llogaters. S'està ara negociant amb tots els partits de l'arc parlamentari el decret que ha d'aprovar demà el Consell de Ministres, que després s'haurà d'aprovar després amb el Congrés, amb el suport de totes les formacions que van participar de la investidura de Pedro Sánchez. Hi ha dues vies, per exemple, una proposta de màxims amb mesures que demanen els socis a l'esquerra, també Sumar, per exemple, o un decret que tingui el suport assegurat de la dreta, de Junts, de PNB, i que, per tant, es pugui aprovar. Entre aquestes dues vies s'estan en el moment les opcions. Què demana el sindicat de llogaters? Doncs que, per exemple, congeli el preu dels lloguers, que fixi contractes indefinits o que prohibeixi desnonaments com els de la Mari Carmen, desnonaments en el cas de que el propietari sigui fons voltor. Des de primera hora ja hi ha hagut protestes del sindicat en diferents carrers de Barcelona. I aquesta tarda, com dèiem, aquesta gran mobilització al Palau de Congressos. La principal reclamació és aquesta, que no es facin contractes temporals, però també demanen aquesta congelació de preus, regular bé el lloguer de temporada, suspendre els desnonaments de persones vulnerables. Això deia Enric Aragonès, portaveu del sindicat.
2: No ens empassarem unes altres mesures que siguin estètiques només, que només portin frustració i decepció, que és un terreny adobat, ja sabem, no?, després per quines opcions polítiques que uns governs pretesament progressistes només generin frustració.
1: Clar, després hi han hagut aquestes mobilitzacions. L'altra banda, avui a Ser Catalunya hem consultat què opinen d'aquestes propostes els propietaris, els que tenen pisos. Demanen que no es legislin calent, amb presses, diuen que si, per exemple, es vol prohibir la compra de pisos per part dels fons d'inversió, cal temps per filar prim. Escoltem a Montserrat Junyent, que és presidenta del Col·legi d'Apis de Barcelona.
3: O defineixo molt bé el context i a què m'estic referint quan vull impedir que qualsevol transacció sigui especulativa, o puc entrar en una dinàmica en la que perjudiqui aquesta inversió.
1: I avisa que l'excés de legislació provoca inseguretat jurídica.
3: Tenim un cúmul de legislació, tenim unes situacions que anem reaccionant i sobre aquestes situacions, aquestes reaccions porta a legislar encara més i entrem en una dinàmica d'absoluta inseguretat.
1: Doncs, per tant, així estem en aquesta situació. Demà al matí, quan s'ha convocat aquest Consell de Ministres, i Pedro Sánchez ha insistit una vegada i una altra que demà ja hi haurà acord, hi haurà un text. La SER avui ha explicat, per exemple, que s'està negociant que hi hagi bonificacions fiscals per als llogaters per rebaixar de manera immediata l'esforç econòmic que han de fer per pagar el lloguer, i que també hi hagi bonificacions fiscals pels propietaris que baixin els preus dels lloguers, que són dues propostes que fa, per exemple, Junts per Catalunya. Per tant, serien dues propostes que acostarien els de Carles Puigdemont.
0: I com dèiem ara mateix, hi ha aquesta mobilització al Palau de Congressos de Catalunya, a la Diagonal de Barcelona. Pedro Sánchez està en una entrega de premis i allà hi ha en Ferran Dalmau. Ferran, què tal?
4: Hola, bona tarda, Anna.
0: Què ens pots explicar? No sé quanta gent hi ha plegada i què està passant.
4: Mira, aquesta hora és, com sempre, difícil de calcular. Jo diria que podem parlar ja de centenars de persones aplegades aquí davant del Palau de Congressos, convocades per diferents entitats. Com sabeu, hi havia una convocatòria del sindicat de llogateres, també del sindicat d'habitatge socialista. També hi ha persones amb indumentària de la plataforma d'afectats per la hipoteca, amb aquestes banderes, samarretes verdes, també les pancartes taronges típiques de la marea pensionista. Ara mateix estan aixecant un gran cartell als manifestants que diu expropiar els rendistes, vaga general ja. Tot plegat són, com deia, un o dos centenars de persones aquí just davant del Palau de Congressos, que coincidim justament amb el moment en què per l'altra banda, l'altra porta, estan arribant diverses autoritats. Soc incapaç de veure des d'aquí si el president Pedro Sánchez ja ha arribat o no al recinte, però sí que es va veient com arriben cotxes i descarreguen assistents a l'entrega de premis que hi ha prevista aquí al Palau de Congressos. En paral·lel, els Mossos d'Esquadra mateix estan assegurant el perímetre, sí, amb les típiques tanques que fan triangle per evitar que les manifestacions puguin avançar. Les estan tancant amb candaus per assegurar-se que ningú pugui estirar cap tanca si les coses, diguéssim, es posessin agressives en algun moment de la manifestació. Ara mateix la manifestació completament pacífica, més enllà dels càntics i les pancartes habituals en qualsevol mobilització.
0: Ferran, et sembla que t'afanegis una mica, perquè una de les preguntes que es fa a tothom és si aquesta manifestació, diríem, concentració, pot acabar a plaça Catalunya i pot acabar en acampada, que és una de les preguntes del dia. Imagino que ara és difícil d'esbrinar-ho, igual podríem parlar d'aquí una estona quan estiguem amb la tertúlia.
4: Miro d'esbrinar quines intencions hi ha, de quan ha de dur aquesta protesta i tornem a parlar.
0: Moltíssimes gràcies, Ferran. Fins ara.
4: Fins ara.
0: Una abraçada.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Si tu t'étais beau,
0: jamais j'aurais moins besoin. Doncs apartem durant uns minuts aquest sarau de les protestes per l'habitatge per parlar d'un d'aquells temes que ens agrada donar veu al balcó. Tothom que ha tingut fills sap que dels primers dies, setmanes o mesos de vida dels nadons surten un grapat de fotos precioses, especials i inoblidables que omplen àlbums de fotos i s'ensenyen a familiars i amics.
1: Clar, però què passa quan, per desgràcia, els primers dies, setmanes o mesos de vida d'un nadó són a l'UCI? Entre l'angoixa i el patiment hi ha espai per les fotografies? Són moments que queden sense cap record fotogràfic?
0: Mireia Navarro i Vic Penyafer, bona tarda.
6: Bona tarda. Bona tarda.
0: Vosaltres vau tenir fills ingressats a la UCI? Mireia.
6: Sí, en el meu cas, els meus fills grans, que ara ja tenen 24 anys, uau, van néixer prematurs i, doncs sí, només néixer van quedar ingressats a la UCI durant més d'un mes.
0: Tens fotos d'aquella època?
6: Molt poques, molt poques. Es compten potser amb els dits d'una mà.
0: Clar. Vic, i en el teu cas?
7: El meu fill gran va néixer amb una cardiopatia congènita que no sabíem que tenia i també va tenir un ingrés molt curtet d'uns 10 dies, però va ser també molt dur.
0: I tens fotos?
7: Dues fetes amb un mòbil de l'any 2007.
0: Dues i fetes amb un mòbil. De qui neix? Dits petits.
6: Exacte, sí.
0: Expliqueu-nos què vau fer per dir això no pot ser, és a dir, com us ajunteu i decidiu tirar endavant aquesta associació que té un nom preciós, Dits Petits.
7: Doncs es dona la casualitat que les dues érem fotògrafes, bueno, ens dediquem a la fotografia infantil i de famílies, i teníem força clar per la vivència que havíem viscut, no?, que el potencial de la fotografia, més enllà del record com a tal, sinó com a eina terapèutica o per ajudar a processar o viure segons quines experiències potser més doloroses, doncs era molt gran. I volíem fer alguna cosa amb la nostra feina que estigués apartada una mica del circuit comercial i que realment ens omplís potser més a nivell personal, no?
6: Sí, sí. I vam pensar que nosaltres mateixes l'experiència que havíem viscut i sent fotògrafes no teníem cap mena, no?, de record o molt poquet record, i era una cosa que ens sabia greu, veritablement, un cop passen els anys, no? És com un forat a la teva història familiar que queda allà, i vam pensar que nosaltres podíem aportar això, perquè veritablement en aquells moments tu no hi penses en fer aquesta foto, i llavors nosaltres podíem ser les persones que arribem allà i els hi donem aquesta opció.
0: Clar, era important la vostra experiència, perquè colar-se en una UCI a fer fotografies pot semblar una idea esbojarrada, no?, quan tens els pares desesperats o patint. Diríem, com quan ho vau plantejar, què us van dir als hospitals?
7: Mira, i això ho sabràs més tu.
6: Bueno, jo em moc en l'ambient hospitalari, també hi treballo allà, i també tenia... havia fet molta amistat amb el personal sanitari que havia estat jo, amb la meva experiència amb els meus fills, perquè veritablement una de les coses que nosaltres volem també mostrar amb Dits Petits és que a dintre de la UCI, tot i que hi ha, doncs, moments que són de molta incertesa o de dolor, també hi ha històries molt maques que volem explicar, i està un personal sanitari allà que fa una relació també molt estreta amb les famílies. Llavors jo tenia aquesta relació amb segons quines persones de les UCIs i van picar la porta a través d'aquí. Llavors això ens ho va facilitar una mica.
0: Però la meva pregunta, o sigui, com van reaccionar? És una bona idea home, sobretot no destorbeu, com ho fareu? O sigui, quines reticències tenien?
7: Jo crec que hem tingut una mica de tot, perquè, sí, clar, vam començar només a l'Hospital Vall d'Hebron i ara estem a diversos hospitals per tota Catalunya i a cada centre ens hem trobat també diferents persones amb diferents postures sobre això, no? Sobretot hi ha potser molt recel des del punt de vista més higiènic, sanitari, de que no sigui una font de contagis o no, d'introducció de patògens, etc. Però en aquest sentit teníem molt clar que la nostra presència havia de ser com una mica una mosca a la paret, de no molestar, no tocar, etc, etc, i regir-nos per un, no, per un codi de conducta així com molt, molt, molt estricte i molt, bueno, no ho sé. I crec que en el moment en què això es posa sobre la taula i comencen, sobretot els treballadors de dins de l'UCI, la gent, el personal que està dins, a veure el valor que estem aportant a nivell humà, és quan tothom queda encantat, jo crec. No?
0: Mm. Com sí. saben les parelles que tenen aquesta opció?
6: Això cada centre és una mica diferent, però és el personal propi de la UCI els que els informen de que nosaltres oferim aquest servei. I són ells que ens fan d'enllaç i ens van comunicant quan tenen famílies disposades a que els hi fem les fotos, i llavors segons el centre, la capacitat que tingui, anem amb una periodicitat o una altra que normalment és setmanal o potser quinzenal, i anem i fotografiem a les famílies que en aquell moment volen i poden.
0: Mm. Vosaltres vau viure-ho amb una vostra pròpia pell. Què explicaríeu d'aquestes persones, no? Mares, pares, com ho estan vivint? Què és el que noteu? Perquè això, la fotografia al final és un mirall, no? Allà una mica escanegeu l'ànima.
7: Potser el que diria és que, clar, una UCI neonatal és un espai particular, no? Potser, en general, els hospitals i entorns on estem cuidant a persones que no estan bé, no? Però una UCI neonatal és que tu surts del bullici de la ciutat, del teu dia a dia, i allà es frena tot, no? Hi ha silenci, hi ha penombra, i les hores passen molt lentes. Per tant, d'alguna manera, és una vivència que és molt potent, més enllà de l'angoixa, la por i la incertesa del moment, no? Hi ha aquesta humanitat, aquest vincle, aquell pell en pell, no? Aquesta calor humana que intentem captar, malgrat que estiguin aquestes famílies envoltades de màquines, no? De coses que piten, de llumetes, no? I d'intervencions que poden ser més o menys urgents, doncs hi ha moltes hores mortes, hi ha un temps que passa molt lentament allà dintre.
0: Clar, i ara m'ha agradat el que deies, Vic, d'una mosca enganxada a la paret, que no sé, estic imaginant-vos anant com gairebé de puntetes. És així, Mireia, sortejant incubadores, màquines,
6: és un espai
0: respiradors.
6: És una mica hostil, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè veritablement, a nivell tècnic, per fer la fotografia, doncs és dificultós, no? A vegades és petit, doncs, com dèiem, no hi ha llum, a vegades els nadons estan a dintre de la incubadora, tapats, amb mantes, amb cables, amb tota mena de... Llavors sí que veritablement vas parellar, no? Com pots, mai no saps què trobaràs i has d'anar adaptant al que trobes cada dia.
0: I ho ressona, imagino. Ho ressona a vosaltres.
7: Totalment.
0: No? Mireu, una de les nostres col·laboradores, la balconera Regina Rodríguez Sirvent, l'escriptora de Les calces al sol, no sé si l'heu llegit, aquest llibre, ella va tenir una criatura prematura i se'n recorda moltíssim de les fotògrafes que eren allà i van fer fotos.
8: Primer de tot voldria dir que tota la gent que fa de voluntària a la UCI de neonats són bris d'esperança que van entrant per allà a la porta. Recordo que hi havia voluntàries i voluntaris que venien a fer pell en pell per nens que els seus pares doncs, no estaven disponibles. Hi havia gent que venia a llegir contes i de cop me'n recordo que em van dir «Us agradaria que us vinguessin a tirar fotos?» I clar, a mi si em diuen si em venen a tirar fotos... Sempre dic que sí, però bueno, bromes a part. Abans li deia al meu marit, li deia, tu te'n recordes quan ens van venir a tirar fotos? I em diu, és que jo he bloquejat molts dels records que, bueno, no voluntàriament, però molts dels records que tenim allà. I jo recordo quan van venir i dins de la precarietat estètica, òbviament, allò, no? Dins de tot el que t'està passant allà, que... estàs despullada, t'és igual el que ensenyes, el que no, òbviament, no? És com l'últim. Recordo de no... que em tiressin les fotos, ens tiressin les fotos i no... i només pensar en aquella bondat d'aquella gent que venia a fer allò.
0: Bondat. Quina paraula més bonica per definir la vostra feina. És així? Sí. Sou voluntàries.
7: Sí, és una feina voluntària.
0: És una feina, i m'ha agradat que deia precarietat estètica, no? Dic que estic despullada.
7: Sí, sí. Bueno, clar, això no ho hem dit, però a més de que hi ha cables, no? Poca penombra, etcètera, tens una dona que acaba de parir, està en ple postpart immediat, de vegades baixen directament de la sala de parts, com aquell que diu, i de vegades hem arribat a retratar el primer moment en què aquella dona, no?, pot agafar el seu fill en braços, el pot tocar per primera vegada. O fins i tot trobades, estava pensant ara, amb germans grans que els han deixat entrar a la UCI neonatal, i també hi ha aquest primer encontre i queda retratat. Vull dir que sí, tenim l'oportunitat de documentar moments molt xulos.
0: Quanta estona esteu amb cada família?
7: Pocs minuts.
6: Molt poqueta estona, sí, perquè tampoc és això, tampoc no volem destorbar massa, i el que sí, a vegades també hi ha moltes famílies que estan molt properes en el mateix espai, llavors mires de ser el menys intrusiu possible.
7: Clar, depèn també de qui estiguem parlant. Hi ha nadons, això, que estan dins d'una incubadora que pràcticament no se'ls pot treure d'allà, i és una cosa que no pots fer gaire res, diguem, més que fer una foto a través del vidre o del plàstic, no? Però si són nens que potser ja porten un ingrés més llarg, que estan un mes, mes i mig allà, i estan fent pell en pell, està tothom com més relaxat perquè aquella criatura està tirant endavant i tot va bé, doncs sí que potser pots esplaiar-te més, no? Agafa'l tu, ara agafa'l tu, ara agafa el peu, ara la mà, gira, tomba, més o menys, perquè és això, l'espai és reduït, però sí que dona una mica més de joc.
0: Clar, jo vull saber què passa quan aquestes fotografies arriben al cap d'un temps, que amb sort la criatura ha arribat bé i està a casa. Vosaltres no contempleu, no, aquest moment? O com arriba i de quina manera us ho agraeixen? Per aquesta bondat que deia la Regina.
6: Moltes vegades contacten amb nosaltres a posteriori, fins i tot mesos després, eh? A vegades, perquè en aquells moments les famílies tampoc no tenen el cap moltes vegades en això, fins i tot a vegades els enviem les fotos i els hi costa descarregar-se-les en aquell moment perquè van atabaladíssims, però després tornen a nosaltres i ens les demanen, o mesos més tard o fins i tot anys més tard ens diuen lo important, sí, sí, que han sigut per ells aquelles fotos, per la seva família. Sí, sí, sí que ens ho diuen, i a vegades hem fet fins i tot com certs vincles també amb algunes famílies, perquè com anem en periodicitat, nens que estan amb molta una etapa més llarga, no? Els prematurs més de 20 i poques setmanetes o així, doncs clar, si vas setmana rere setmana, doncs arribes a fer una mica de vincle amb aquella família.
0: Clar, vi que estava pensant fa 10 anys que existeix, dits petits, igual us arriben a les fotos de nens que tenen 10 anys.
7: No
0: ho pensava, dic, clar, fa 10 anys, o sigui, algun dels nanos, no, si heu mantingut,
7: no, no,
0: algun
7: sé si
0: vincle...
7: No sé si hem arribat a tant, però sí que de 2, 3, 4 anys enrere sí que hem tingut contacte de gent.
6: Sí.
7: O fins i tot gent que, pel que sigui, no es va arribar a descarregar les fotos o diu que no li van arribar, i ens les han estat reclamant, allò de...
6: Sí, sí.
7: Va, l'any 2017 va venir algú i dius, jo què sé, saps, ara posa't a buscar les fotos. Per sort tenim una bona xarxa de voluntariat i un bon arxiu fotogràfic.
0: I que consti que ho feu de manera voluntària.
7: Sí,
6: sí.
0: Que és gratis.
7: Sí, sí, sí, sí, totalment.
0: El que s'ha de dir, perquè segurament alguna família diu, què us dec?
7: De vegades ens han sí, volgut fer donació, no? Sí. Però en principi és una feina altruista i que la fem, doncs, per això, perquè sabem el valor que té realment la fotografia.
6: I es pot fer perquè tenim darrere tot un cos de voluntàries que estan allà setmana rere setmana i fem feina, sí, sí.
0: Tots fotògrafs professionals?
7: Pràcticament tothom, jo crec.
6: Sí.
0: Més dones, sí, sí, més homes?
7: Absolutament més dones.
0: Per què serà?
7: Bueno, potser perquè ressona més, no?
0: Clar,
7: la pròpia,
0: sí, sí,
7: experiència,
0: no,
7: de
0: ho dic per,
7: maternitat.
0: Ho dic perquè, exacte.
7: Sí. Però també hem tingut i
6: hem
7: tenim
6: tingut,
7: homes, eh?
6: Hem tingut, sí. Socis voluntaris, sí.
0: El valor de la fotografia, dèieu, teniu claríssim. És a dir, heu passat per l'experiència i, a més, sabeu la importància que té.
7: Sí, jo potser diria... que, clar, d'entrada no hi penses, no? Quan la gent pensa en fer fotos, pensa en moments feliços, moments, no?, dignes de recordar. I quan estàs atravessant una etapa vital així dura, amb un dol o amb un desenllaç que és incert, no sempre et planteges això. De fet, de vegades tenim peticions de famílies que en l'últim moment es fan enrere, no? Diuen, és que han pitjorat, no volem fotos. I és quan jo diria, més que mai, fes fotos, perquè és que t'ajudarà, passi el que passi, aquestes fotos són un tresor.
0: Ara ho deies, passi el que passi, a vegades passa el pitjor. I aquestes fotos, teniu constància que han ajudat a superar el dol?
6: Sí, sí, sí. En aquests casos fins i tot són més importants, és el que deia Vic, no? Perquè aquestes fotos són molt importants com a suport per a superar aquest dol. En aquell

0: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, què està passant? Què recollim del dia?
2: Doncs ja en marxa aquesta protesta del sindicat de llogateres davant de la Diagonal de Barcelona, una avinguda que han aconseguit tallar durant una estona els membres del sindicat de llogaters. Per tant, alerta, això és el final de tot de la Diagonal cap a Esplugues, al Palau de Congressos, on Pedro Sánchez està en una entrega de premis. Doncs continua aquesta protesta. De seguida hi anirem a la tertúlia amb la Clara Blanchard, en Joan Bordeus i la Llucia Ramis. Però també estem molt pendents del temps, perquè avui Protecció Civil ja ha demanat extremar la prudència davant d'un escenari de pluges molt intenses que comença aquesta matinada i que ha de durar unes 24 hores, és a dir, fins la matinada de dimarts a dimecres. Així que ens ho expliqui el nostre meteoròleg, en Jordi Carbó. Jordi, com estàs?
3: Què tal? Bona tarda.
2: 24 hores de previsió de pluges intenses, sobretot això, la costa i el prelitoral, això es manté?
3: Sí, una mica el que explicaven també aquest migdia, com passa sempre amb aquestes situacions, el lloc exacte on hi haurà el màxim de precipitació encara pot variar una mica, però el destacable serà que allà on plogui més es podran superar els 200 litres per metre quadrat en 2-3 hores, i això sí o sí vol dir problemes. On és més probable, vist des d'ara, però insistim que això encara pot variar uns quilòmetres, doncs entre les comarques de Girona i Barcelona, ja a partir d'aquesta mitjanit, els vols de la mitjanit, començaran a caure xàfecs, aniran de la costa cap a l'interior, arribant fins al Pirineu. Aquests xàfecs poden ser ja molt intensos, compte la carretera, perquè poden reduir molt la visibilitat i comportar fortes ventades, però serà a mesura que avanci la tarda de demà quan tindrem les tempestes més actives i que alguns llocs, sobretot a punts de muntanya que caminen cap al mar, poden quedar una mica estancades, i aquestes són les que poden ser més perilloses, perquè és les que poden generar grans acumulats d'aigua. De manera que, en general, molta precaució a totes les comarques de Girona, també a les de Barcelona i a les de Tarragona, sobretot a les muntanyes del prelitoral, insistim, a la seva vessant marítima. També cap al Prepirineu de Lleida, la pluja podrà acumular quantitats significatives, malauradament amb alguna pedregada, i tot això acompanyat d'un descens de temperatura. Demà no farà calor, però insistim, molta precaució, perquè és una situació ideal perquè hi hagi aiguats.
2: Doncs pendents dels avisos, tothom, dels mòbils i de la ràdio també, per anar seguint aquesta previsió meteorològica.
3: Doncs vinga, ho anirem seguint al detall.
1: Gràcies, Carbó.
3: Salut.
1: I anem fins a Diagonal, al Palau de Congressos de Catalunya. I en Ferran Dalmau, sembla que han tallat la Diagonal, Ferran.
4: Hola, sí, ara els manifestants han tallat la Diagonal a banda i banda, el que genera, evidentment, un col·lapse de trànsit en totes dues direccions. Parlem ja de milers de persones, estan ocupant un tram força llarg de la Diagonal. De fet, no arribo a veure al final, molt tupit aquesta manifestació. Ara mateix aquesta és l'última hora, tallant la Diagonal, generant un col·lapse de trànsit. Pedro Sánchez encara no ha arribat aquí al Palau de Congressos. Els manifestants reunits per diferents entitats en defensa del dret a l'habitatge que protesten aquí per demanar un decret que doni solucions generals per casos com el de la Mari Carmen.
1: Gràcies, Ferran. Després ens tornem a connectar, i paciència als conductors, tant els que estan sortint per la Diagonal com els que estan entrant, que de moment hi haurà grans retencions. Anna Palet, graderia del Balcó, com estàs?
5: Què tal? Bona tarda, Anna.
1: Què explicaràs avui?
5: Doncs mira, avui portem molta teca. Els dilluns acostumen a ser dies tupits,
1: sí,
5: com està ara mateix la Diagonal. Molts temes institucionals. Ens ho explicarà el detall l'Albert Llimós, però hi ha una famosa sanció de la UEFA al Barça per motius d'incompliment en el fair play. Des del Barça es deia que aquesta sanció quedaria en no res, i ben bé no acaba de ser així. Ens llegirà la lletra petita l'Albert Llimós. També l'última hora de la denúncia del Barça al Real Madrid, perquè el seu president Florentino Pérez va dir que per culpa del cas Negreira, doncs moltes lligues les havia guanyat el Barça. Sí, sí, l'última hora de tots aquests casos. També prèvia de la selecció espanyola, que juga demà amb 6 blaugranes. Eric García ha hagut d'abandonar la concentració, però està bé, ens donarà també els detalls el Nil Sula. I com cada dilluns, tertúlia amb els nostres narradors, amb el Lluís Flaquer i l'Albert Bermúdez. Avui molt centrada en la Pilota d'Or, perquè són les últimes hores per votar pel guanyador de la Pilota d'Or.
1: Palet, no té cap tot això.
5: Jo crec que no, però bueno, ho intentarem.
1: Vinga. Vés a resumir. Fins quarts de nou. Fins ara. Gràcies, Palet. I Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7.

0: Patient Zero és una cançó que va publicar la Taylor divendres, juntament amb tres més que ha incorporat al seu gran àlbum, The Life of a Showgirl. Divendres publicava la cançó, però aquesta matinada ha estrenat el videoclip. I com ha fet aquesta estrena? Doncs a l'estil de la Taylor, és a dir, com més gran, més gros, més impactant, millor. Primer pels actors que protagonitzen aquest videoclip, Colin Farrell i Dakota Johnson, a més d'ella mateixa.
1: Sí.
0: La Dakota Johnson fa de nòvia actual del Colin Farrell, que comença a patir una mica el mateix que li passava a la Taylor, que representa l'exparella.
1: Va.
0: I la Taylor apareix com un fantasma que la va avisant dels perills d'aquest home, i per això és la pacient zero, diguéssim, que és la primera dona en
1: viure. S'ha de fer un màster, vale, sí, sí.
2: It's like you love humiliating me in front of everyone.
3: You stutter
2: when you lie.
0: No, això és algun fragment del videoclip, però el que denota encara més que qualsevol cosa que té a veure amb la Swift raça és que la MTV ha decidit que estreni aquest videoclip a la seva gran gala anual, els MTV Music Awards, que al final són els premis de més renom en el gènere dels videoclips.
4: I think rather than keep talking, I would love to, if it's okay with you, show you my latest music video.
0: O sigui, la gala s'atura i ella dona pas al seu propi videoclip, en una gala. I a més, la MTV s'ha inventat aquest any un nou premi per donar-li a la Taylor Swift, que és l'Artist Director Honor.
4: My absolute pleasure to introduce the recipient of the first ever VMA Artist Director Honor, my girl, Taylor Swift.
0: Que li dona la Dakota Johnson, que és l'actriu que surt al seu videoclip, no? Què et sembla?
1: Em sembla meravellós.
0: Aquest és el, una mica més a més, on repassen tota la trajectòria de videoclips de la Taylor, perquè la Taylor fa de directora dels seus propis videoclips. Ja se l'havia permet en dues altres vegades com a millor directora. Look what you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do, look what you made me do. Aquesta, el 2017, What You Made Me Do, ja li van donar un premi a millor videoclip, però aquesta matinada la Taylor ha estat una de les reines dels premis MTV sense cap mena de dubte. Aquesta cançó, The Fate of Ophelia, el videoclip ha estat el premi gros de la gala, vídeo de l'any, i s'ha convertit la Taylor Swift en l'artista més premiada de la història dels MTV, superant fins i tot a la Beyoncé.
4: Thank and dedicate this award to the ultimate showgirl, Dolly Parton.
0: I aquest gran premi l'ha volgut dedicar a la Dolly Parton en uns premis que s'han celebrat aquesta matinada i que a banda de la Taylor han tingut una altra reina, que és la que ha obert la gala d'aquesta manera.
5: It's mother.
0: Efectivament, no sé si has escoltat It's Mada, qui és la Mada? Doncs la Madonna, com va fer exactament la primera edició dels Premis de l'MTV fa més de 40 anys, també va obrir la gala, aquest cop acompanyada de la que sembla que s'hagin fet com mare i filla,
1: sí,
0: que és Sabrina Carpenter.
1: Madonna. Mare i filla, eh?
0: Sí, perquè ja recordes que al Coachella, quan va actuar la Sabrina, de cop va aparèixer la Madonna per actuar juntes. I a partir d'aquí han anat apareixent moltes vegades i han fet aquesta col·laboració en el tema Confessions on a Dance Floor 2, el nou àlbum de Madonna, doncs en una d'elles, que és Bring Your Love, i canten totes dues. La Madonna, que té 68 anys, ja ha fet aquesta gran actuació de 11 minuts en què s'asseu dalt d'un piano que toca la Sabrina, dalt d'una plataforma, després gira al voltant d'un cor fins que apareix un lavabo de discoteca i uns urinaris, i d'aquí surt una altra artista molt coneguda. Aquesta que esteu escoltant és la Charlie XCX. I
1: clar,
0: és que
1: aquesta havia de sortir, eh?
0: Clar, aquí, aquesta passada matinada, també han estrenat una cançó, la Madonna i la Charlie juntes, que és una reedició d'una cançó que ja tenia la Madonna en aquest nou àlbum, que és Dansteria After Hours. I amb tot això, la Madonna ha estat la gran guanyadora. S'han dut 9 premis MTV i deia això.
4: It's been a while since I did one of these things, so...
5: I prepared nothing.
0: Feia temps que no li donaven un premi, que ja se n'havia oblidat, i és que el més curiós és que feia 23 anys que Madonna no actuava en una gala dels MTV. L'última actuació va ser el 2003, i crec que molta gent la recorda perquè en aquell moment va ser molt polèmica. Va aparèixer amb Britney Spears i amb Christina Aguilera, que les dues van cantar Like a Virgin, i al final es van fer un petó les tres. La Madonna al primer li fa una i després a l'altra. I llavors va ser un escàndol d'unes característiques increïbles a l'any 2003. Però és que Madonna va ser la primera artista en actuar uns premis MTV. Els primers que es van fer de tota la història van obrir amb la Madonna l'any 84, quan va cantar així Like a Virgin.
1: L'has posat una mica per mi, no? També, 84.
0: Sí, però no et sembla fort que fos la primera artista?
1: No, molt.
0: I en aquell moment ella ha explicat... 84?
1: És que...
0: Ella ha explicat que en aquesta gala...
1: La Clara ja està rient perquè està flipant que sigui l'any 84.
6: Guarda GB.
1: Que clar, és que...
0: Però ella ha explicat que en aquella actuació, igual ara, si veieu, la trobeu a MTV. Hi ha un moment que té un problema amb les sabates i ho intenta arreglar així amb molta classe.
1: Ah,
0: i es veu que ella ha explicat que a l'acabar aquesta actuació, l'any 84, el seu representant li va dir: s'ha acabat la teva carrera.
1: Per les sabates?
0: Perquè per això d'aquest show de les sabates.
1: Què dius?
0: I li va dir això. I mira,
1: quina visió, eh?
0: Amb 68 anys, la dona més premiada. I això és una mica el resum de les dues grans divas d'aquesta gala d'MTV. Però clar, com que hi ha tantes coses, s'han fet tantes coses, i les gales cada vegada s'intenten ficar més artistes i més premis i tot, hi ha una cosa que ha passat molt desapercebuda, que és que ha debutat una que ens encanta, Anna, que a més ha deixat amb un pam de nas a tots els americans, que és la britànica Rey, que ha fet una actuació espectacular.
1: Oh, meravellosa.

0: que a més també ha fet un homenatge a George Michael, que us recomano que el busqueu.
1: Que
0: també,
1: tu i jo l'hem vist en un concert.
0: És espectacular, la Rey sempre. És
1: meravellosa.
0: I una altra cosa que m'he fixat, que és que aquest any hi havia moltes especulacions, l'any de Lux, any dels premis. Rosalía només ha estat nominada a una sola categoria.
1: Com tu expliques, això?
0: Ves Latin Video per La Perla, que ha guanyat Bad Bunny. No ha estat nominada a res més, a cap altra categoria de Lux. És veritat que són uns premis de videoclips.
1: Ja.
0: I Lux només hi ha tres videoclips. Però és veritat que sorprèn. Igual ens sorprèn des d'aquí, des dels Estats Units, doncs no el sorprèn tant i no ha arribat tant Lux, però...
1: És
0: bueno.
1: Injust, Bordeus, o què?
2: Que Lux no... Sí. És fort, que la magnitud del que vam parlar i com i que ràpid s'ha esvaït en el temps...
1: És que tu havies fet fins i tot grans anàlisis de Rosalía.
2: Bueno, però...
1: A Ramis també,
2: A mi em sembla bé, vull dir, l'important... L'artista treballa per la posteritat. Ara estem en el rang de la immediatesa banal. Clar. Això, sí. Quan tots siguem morts, Rosalía ho petarà.
0: I no se'n recorda. Els premis MTV de l'any 2026 no es recordaran.
3: Sí. Bona tarda.
1: Bona tarda a tots. Ara,
2: he de dir que si la mesura d'èxit és Taylor Swift, jo repeteixo tot el que pugui de Taylor Swift, hi ha un meme que és la música de Taylor Swift em produeix això, i es veu un pit de pollastre i arròs bullit.
1: Però què dius, Bordeaux?
2: Taylor Swift, en canvi Sabrina Carpenter, a favor. Sí. Fins aquí la meva crítica musical completament subjectiva i no argumentada, però pit de pollastre i arròs bullit.
1: Sí, o sigui,
2: escolteu els grans hits de Taylor Swift davant d'un pit de pollastre i un arròs blanc bullit. Veureu que és...
1: No ho compres, no?
0: Sí, jo sí, eh?
1: Ah, val.
2: Sí. En canvi, Sabrina ens agrada. Sí.
3: Això diu molt de la generació de Swifties, diu.
1: Totalment.
3: Sí. És un bon retrat.
1: Tres anuncis. Escoltem la pregunta d'en Ramoneda i després, seguidament, la nostra tertúlia, que avui té la paraula estrella, bueno, entre dues, decret, habitatge. Ara tornem.

0: És dilluns, per tant, tenim la pregunta d'en Josep Ramoneda. Com estàs, Josep?
1: Bé, el balcó sempre és un gust.
0: La pregunta d'avui és molt existencialista. Te la faig ja directament. Té a veure amb la visita del Papa a França. I és, què és el sentit de la vida?
1: Bé, el sentit és una mena de necessitat en la que ens trobem tots, no? I que de seguida, i què hi fem aquí? I per què hi som? I on hem d'anar? I totes aquestes preguntes que, esclar, que no deixen de ser una expressió de la nostra pròpia impotència, no? Ens sentim descol·locats i voldríem saber alguna cosa més, no? I és cert, ha coincidit, i és el que m'hi ha fet pensar, que el Papa ha dit en el seu viatge que hi ha set de sentit. I és veritat que té set de sentit.
0: Si set, set de sentit de vida.
1: I si hi ha set de
0: fam.
1: Sentit, és en certa part, perquè doncs, els que pretenen donar-los sentits, potser siguin papes, siguin governants, siguin ideòlegs, siguin el que siguin, potser tampoc troben la manera de vestir el sentit. I per això ens sentim tan insegurs a vegades. No? La paradoxa és aquesta. La vida potser no té sentit, però el sentit és necessari per la vida. Aquesta és la paradoxa en la que ens trobem. La prova és que tothom busca sentit. I
0: clar,
1: que a partir de buscar sentit, doncs és al llarg de la història com s'han anat inventant tantes coses, creences, religions,
0: és
1: ideologies...
0: És aquest treball està lligat amb les religions, sens dubte.
1: Amb les religions i amb les ideologies i la búsqueda dels grans discursos que ens han d'explicar el món i que ens han... I tota la sèrie de sectes, de coses rares i no tan rares que apareixen i que això i que van aconseguint... Mira, jo ara potser he trobat el sentit que buscava. Bueno, doncs és una qüestió, evidentment, que és una qüestió central. És una qüestió central i que no és fàcil que aconseguim contestar-la mai, entre altres coses, perquè fins ara la majoria de construccions de sentit són fabulacions més que altra cosa, no? Però potser el que hem de començar sent conscients és que el nostre sentit és que no té altre sentit que el que sapiguem construir-nos nosaltres mateixos. I és una qüestió doncs, que afirma una condició primària precària. Sí, potser sí, entre altres coses, bueno, potser això s'explica perquè som una espècie que creixem, naixem i morim en 4 dies, en comparació amb l'univers. Per tant, aquí estem, flotant, buscant
0: flotant.
1: Sentit i no sempre trobant-lo.
0: Però és sa preguntar-se pel sentit de la vida, i més ara, en temps d'ahir, probablement el Papa ho estava vinculant a aquesta omnipresència de la intel·ligència artificial.
1: Sí, sí, jo crec que sí, i jo crec que, efectivament, pensem en nosaltres mateixos abans de que s'apoderin de nosaltres produccions nostres, que això seria lo paradoxal, és dir, que una cosa com la IA, que la que l'han construït són els humans, ens acabessin atrapant i ens portessin a perdre el més mínim sentit i control de les nostres vides. No?
0: És a dir, no en tenim prou amb el simple fet de viure?
1: Sembla que no. Alguna cosa és la IA i té una explicació, jo crec que la, com ja et deia fa un moment, la nostra condició és molt precària i la precarietat es fa difícil d'assumir. I és això el que ha fet que es despleguessin al llarg de la història tants discursos que ens parlen d'un origen, d'un futur, d'un paradís, de no sé quantes coses que cada cop costa més prendre's en sèrio, però que cada cop es multipliquen més i se'ns generen de més diferents i a vegades de més absurdes. Encara, no?
0: Quin és per tu el sentit de la vida, Josep?
1: El sentit de la vida?
0: És, per tu, doncs, per tu, que, sí, que, sí. Que tens el cap ben amoblat.
1: Doncs, senzillament, passar pel món creant-te un espai, unes relacions, una existència i procurar doncs, trobar-hi una certa motivació i un cert gust. No?
0: Tu les tens, aquestes motivacions,
1: en principi,
0: encara.
1: Sí, no estic desesperat buscant cap tipus de religió ni creença ni cosa d'aquestes que s'hi assembli.
0: Com venir aquí els dilluns a respondre a preguntes tan importants com què és el sentit de la vida. Ramoneda, gràcies.
1: Fins la setmana vinent.

0: 7 i 46, Clara Blanchard, Joan Bordeus, Llucia Ramis, com esteu?
1: Molt bé.
0: Quantes vegades vam dir passarà alguna cosa? Ho hem dit en aquesta tertúlia.
1: Moltes vegades.
0: I per què ningú es queixa, deies tu, Llucia, a vegades? Ningú surt, ningú fa res.
1: No, faltava el detonant.
0: Faltava el detonant.
1: Jo crec que l'altre dia vaig estar parlant amb uns activistes i em van dir dues frases que, en les quals he estat pensant molt. Una era, em va xocar bastant, hem de tornar a ser orfes. Jo em va preocupar una mica aquesta sentència. I l'altra va ser que treballen en una plataforma d'afectats per la hipoteca i llavors em varen dir que ells tenien l'esperança pràctica i no l'esperança utòpica. Perquè l'esperança utòpica és la que ens porta a la frustració i, en canvi, l'esperança pràctica és la que no ha parat d'existir des de l'última crisi de l'habitatge fins a l'actualitat. I vaig pensar que realment, i això Anna Clara ho sap molt bé, totes les entitats socials, la plataforma d'afectats per la hipoteca, els sindicats de llogateres i d'altres entitats també per el dret de l'habitatge, fa molts anys que fan feina sobre això, fan molt bona feina. Llavors ara jo crec que el que faltava era un detonant perquè tot allò que s'estava treballant fins ara surti finalment al carrer.
0: Per al·lusions, Clara.
2: Sí, jo aquests dies deien que la Olga era la nostra Mari Carmen, la Olga és aquesta persona de l'Hospitalet, que es va suïcidar unes setmanes després, de tal. I jo crec que això és més Casa Ursola. Perquè és el barri del Retiro. És quan el teu cunyat, que està zero polititzat, s'entera que hi ha un marronazo i que els seus propis fills han de marxar de Madrid. És una mica això. I el govern, jo crec que el govern ara mateix té una papeleta, té un marronazo, perquè la cosa s'ha anat tan de mare, que si ha de contentar les demandes de tot l'arc parlamentari és francament superdifícil.
0: Ara anirem a veure què li està passant al govern, que està allà a la Diagonal, tallada, anirem amb el Ferran. Joan, una mica sobre aquesta frase.
3: Que dius, estic d'acord, sí, crec que el detonant és molt important i sempre parlem, al final, la cosa que encén i que això de capitalitzar els malestars, doncs és molt important. Fer política potser no és res més que saber capitalitzar un malestar cap on toca. Passa que a mi una circumstància que veig no és gens aixafeguitar, no? Sento un cert desassossec per això que diem, aquella típica frase de Marx de la història es repeteix primer com a tragèdia i després com a farsa, que els que hem viscut l'anterior 15M o tenim una memòria política, no tenim més remei que veure que aquest actual 15M està afectat per la memòria de l'anterior 15M. I això, vulguis que no, afectarà per bé o per mal, i la credibilitat d'aquest moviment i la gran por que tenim tots, que és que sigui cooptat, que aquest malestar sigui cooptat, i part de l'escenificació del tema de Mari Carmen i com el Pedro Sánchez ha aconseguit intentar ser ell el protagonista de la situació, activa aquesta por que fa uns anys no hauríem tingut. O sigui, llavors veurem una cosa inèdita, que és un nou moviment havent de treballar contra la memòria de l'anterior moviment i no només contra el sistema. I és difícil, perquè això es percep en l'ambient. I això afectarà moltes coses.
0: 15M, tu aixecaves ara...
1: És que en aquesta línia jo crec que això no és un 15M. Això no és un altre 15M. I per diversos motius, sí que és veritat que hi ha un paral·lelisme en el moment polític, en el govern de l'estat espanyol, etc. També en el problema de l'habitatge, però són situacions completament diferents i venen de contextos completament diferents. I per mi és la gran diferència, no? I no només això, sinó que les eines que tenen ara, clar, nosaltres el passaló ens queda super lluny. Ja han passat 15 anys d'aquelles manifestacions. No, el passaló, 15 anys, però és que fins... L'SMS, clar, és que estem en un altre món que fa 15 anys, això d'una banda, però és que si mires 9 anys enrere amb l'1 d'octubre, també estem en un altre món, no? Llavors, clar, aquesta memòria que sí que entenc que fa que analitzem des d'aquesta memòria, crec que no és fidel a la situació en la que ens trobem.
3: És tramposa en moltes direccions.
1: Exacte.
0: Mira, perdoneu, que després seguim amb això. Anem amb en Ferran, que està al Palau de Congressos de Catalunya. Ens deia fa uns minuts que havien tallat la Diagonal. Ferran, com està la cosa ara?
4: La Diagonal continua tallada en aquests moments. Parlem de xifres ja de milers i milers de persones, encara no tenim una xifra oficial, però parlem d'un tros molt llarg de la Diagonal tallat, tots els carrils, ple de gent, convocat diversos sindicats, diverses entitats, veiem la plataforma d'afectats per la hipoteca, Marea Pensionista, a banda dels grans sindicats d'habitatge, el sindicat de llogateres, el sindicat d'habitatge socialista de Catalunya i la COSAC. Fa uns minuts estava parlant la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
5: A dir-li directament a la cara a Pedro Sánchez que no volem engrunes, que no volem un decret farsa, que el que volem és el decret Mari Carmen.
0: Ai, ara tenim problemes.
6: Ferran, t'estem perdent, no sé si et pots quedar o quiet o igual...
0: T'estàvem escoltant perfecte,
6: No, ara no.
0: No, jo volia preguntar-li que... Sembla que Pedro Sánchez ha fet algunes declaracions als periodistes i no sé. Ferran, ho intentem? Hola? No, dificultats evidents, perquè ja, com estava dient, tots els carrils de la Diagonal plens i èxit total.
6: El que parlava Carme Arcarazo, la portaveu del sindicat de llogateres aquí a Barcelona, que és aquesta petició, i per això fan aquesta protesta avui, per demanar-li a Pedro Sánchez les mesures que volen que s'incloguin des del seu punt de vista en aquest decret que han d'aprovar demà, que demà quan s'aprovi serà vàlid, estarà en vigor, el que passa que després s'haurà de revalidar el Congrés i si allà no hi ha l'acord i tots els partits hi voten a favor, després totes aquestes mesures que s'han acordat ara i que es aproven demà decauran. Entre altres, per exemple, demanaven que els contractes de lloguer fossin indefinits, per exemple. Aquestes són les propostes del sindicat de llogateres.
0: Mira, fem una cosa, parem. Dos anuncis, intentem connectar... Hi ha en Ferran. Ferran... Sí, Ferran, serà difícil això. T'has ubicat en un altre lloc. Què ens estaves dient?
4: La connexió.
0: No, volia preguntar-te, Pedro Sánchez ha fet algunes declaracions, ha fet canutasso, que diem els periodistes.
4: És que no l'hem arribat a veure entrar, clar, heu de pensar que aquests milers de persones estan a escassos 50 metres de l'entrada del Palau de Congressos, però entre la enorme quantitat de gent i que coincidia al moment de les declaracions, el canotasso, com tu deies, dels sindicats d'habitatge, amb el moment en què estava previst en principi que entrés Pedro Sánchez al Palau de Congressos, que era 7:45 del vespre, que jo honestament no he arribat a veure si Pedro Sánchez ja ha entrat al Palau de Congressos. Perquè pugueu imaginar la dimensió de la quantitat de gent i de una manifestació apretada, és a dir, que a vegades les imatges sembla que hi hagi molt d'espai ocupat de la Diagonal, en aquest cas és molt espai ocupat de la Diagonal i tothom enganxat els uns amb els altres. Manifestació de les grosses, a més amb molt de soroll perquè la gent aixecava les claus dels seus pisos i les feia sonar a l'hora que amagava fons les declaracions i tot es van sentint com els clàxons de tots els cotxes i autobusos que estan, evidentment, fastiguejats per el tall immens de la Diagonal d'aquest mateix moment.
6: Clar, és veritat que el Pedro Sánchez assisteix a uns premis, que són els premis de la Vanguardia que es fan al Palau de Congressos, que comencen a les 8 del vespre i entenem que hi ha d'haver president de la Generalitat, Salvador Illa, Pedro Sánchez, que si comencen d'aquí 5 minuts és possible que el president ja sigui.
0: Clar, i jo volia saber si has pogut esbrinar, Ferran, si hi ha intenció d'acampar a la plaça Catalunya.
4: De moment no hi ha res que ens faci pensar que hi ha intenció d'acampar, però sí que és cert que l'ambient de manifestació és aquell ambient de quan una cosa és viva, quan no estem parlant d'una manifestació que sembla que pugui acabar d'aquí 5 minuts i tothom anar-se'n a casa seva, sinó que hi ha aquella sensació que la gent està enfadada, amb ganes de seguir i que probablement no es quedi desconvocada i quedi en res més. No sé si en una convocatòria de noves mobilitzacions pels propers dies, en una acampada o, en tot cas, les portaveus dels sindicats, totes dues, tant del Sindicat d'Habitatge Socialista com del Sindicat de Llogateres, ho han dit, això són els camins que cap a una cosa més grossa. El sindicat de llogateres parlava de camins cap a una vaga general. El sindicat d'habitatge socialista cap a canvis reals. Tot fa pensar que això no quedarà aquí.
6: Mira, Ferran, podem escoltar del sindicat d'habitatge socialista a una de les representants que ha parlat.
5: Tot apunta que el Real Decret Llei tornarà a quedar-se en una altra farsa més d'un dels governs més impotents, no, de la nostra història.
0: És la Gisela Bermúdez, portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya. Ferran, qualsevol cosa ens demanes pas.
4: En qualsevol novetat que pugui tenir us aviso.
0: Gràcies. Nosaltres fem una pausa. Tres anuncis i ens hi posem.
7: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó. amb Anna Puigvoltes.
8: Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin. El tractament de llisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364 i llueix un cabell.
9: Uau!
8: Aquest estiu, Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages 14, primer primera, Manresa.
10: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
11: Eixalà, Anabel Castan i Àfrica Alonso, un tríptic de veus, Carme, Mari Carme i Carmela, que explora com la violència s'instal·la en la vida quotidiana de manera silenciosa i estructural, amagada sota rituals i tradicions. I després, un musical. Crash, dirigida per Daniel J. Meyer, amb música de Mireia Morera, Premi Revelació dels Premis de la Crítica per Un refugi al sol. Al Teatre Acadèmia, Crash està protagonitzada per Diana Roig i Albert Baró.
12: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
13: Posa't a caminar. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: 30 segons perquè siguin les 8. Aquí estem amb la Clara Blanchard, en Joan Bordeus i la Llucia Ramis. Tu, Clara, has estat avui a les 4 ja de la tarda. Encara no hi havia moviment.
1: Sí, perquè Pedro Sánchez porta tot el dia a Barcelona, anant fent diferents actes, n'ha fet un nou disseny hub a migdia.
2: Avui és un dia d'aquests, jo, amb gènere periodístic, que és anar als llocs a veure si passa alguna cosa. Si no passa alguna cosa, no donem res, si passa alguna cosa.
0: I estava l'agrapadora, que diem, no?, el hub de Barcelona.
2: No, estava... Ah, això ha sigut al matí.
0: Al matí,
2: sí.
0: Després ha anat a les 4.
2: A les 4 de la tarda ha anat a veure uns habitatges protegits que hi ha al Poble Nou, i hi havia un dispositiu mai vist, policial, i el, a més era un acte només per gràfics que podien gravar-lo, o sigui, per càmeres i teles, que només podien gravar l'entrada, i després la visita es feia a porta tancada, i amb tot això, els que no érem ni gràfics, estàvem al final de la Mansana, a 70 metres.
0: I això estava agendat, aquesta visita, als pisos
2: aquesta
0: protegits, o és postureig pel
2: moment?
0: A l'agenda
2: municipal, que és la que és la meva jurisprudència, com si diguéssim, va aparèixer ahir al vespre. Jo entenc que sí, perquè si ella arribava a les 12, doncs tenia tot el dia d'activitats. Però no hi ha hagut cap protesta, només hi ha hagut un senyor que li ha dit: Pedro Sánchez, vete a Ceuta, i ja està, però no ha passat res.
0: Ja està. Què creieu que passarà? Ara, mentre sonava la publi, ens preguntàvem, va per llarg això? Què passarà demà?
3: Jo crec que sí, fa l'efecte que sí. Moltes vegades teníem aquesta sensació, no?, de que ja no hi ha les mobilitzacions que hi havia fa un temps i que no duren tant com duraven i tot això, però té... Les últimes manifestacions que he anat, ja notes que, d'altres àmbits també, però que la gent comença a estar una miqueta farta. Cada vegada tenim més anuncis de mobilitzacions i cada vegada n'arribaran més.
0: És ràbia acumulada.
3: I sí, una mica de fartament, no?, que... Al final, quan comença això, és molt difícil després de retirar, no? Ja no dic de revertir, perquè no és el que s'ha de fer, revertir-ho, sinó de com a de paivagar-ho, crec que serà complicat. Però també és una intuïció, no sé. Aventura m'equivoc.
0: No, clar, és que no ho podem...
3: És una mica l'ambient que se respira. No, tampoc no te sabria dir res més, no? Quan vas a les manifestacions, jo crec que cada vegada són més nombroses, cada vegada són més multitudinàries i cada vegada la gent reclama més, no sé.
4: A veure, jo voldria que durés, però quan he parlat abans de memòria és perquè crec que el que hi ara és molta por. O sigui, molta por de... Per exemple, és molt el moviment parla amb la consciència que ha estat cooptat en el passat i tenen molta por de això que estaven dient, no volem un decret que sigui un pedaç, sinó el decret Mari Carmen. Tenen molta por d'una cosa que ha passat, que és que l'esquerra, que és la que ha d'arreglar això, no ho arregla, i el descontentament, el capitalitza la dreta, que liberalitza el mercat, tot s'empitjora. O sigui, que si no ho empitjora, ho milloren, que ho ha de millorar, vingui una de desesperació que coopti el malestar del malestar. Per mi, aquesta és la novetat d'aquesta autoconsciència del moviment de no voler ser cooptat. I per mi tot es jugarà en això. Si ells saben, si aquest moviment sap transmetre una oposició, o sigui, sap transmetre que, això ho diuen molt, no?, que el que ara demanen, o sigui, què és un mínim o un màxim? Doncs depèn del context històric i del que estiguis disposat a sostenir, no? Llavors, tothom està demanaran tal i llavors demanaran 10 o demanaran 100? Fins a quan seran intransigents amb aquest 100? Una vaga general es podrà sostenir? Per mi tot va de si es pot jugar amb aquesta cosa tan intangible, de tenir credibilitat que aquesta vegada s'aconseguirà un canvi real. Però, bueno, jo tinc esperança en que aquesta por del moviment, que té aquesta experiència recent, que l'esquerra no fa el que se n'espera i llavors és quan la desesperació es multiplica, farà que estiguin més vigilants que mai. Això potser pot fer que tinguem aquesta il·lusió més continguda, i almenys sento aquesta il·lusió menys continguda, no tan naïf, però si serveix perquè sigui una il·lusió no tan naïf, però molt més sòlida i molt no ens la tornin a colar, no ho tornarem a fer d'aquesta manera, espero que vagi cap aquí. Per mi, ara, és un camí estret. Jo em costa sentir optimisme naïf i tinc molta sensació de lucidesa i de por de que ningú coopti, però i esperança que se sàpiga transitar per aquest camí tan estret cap a l'únic èxit que jo veig possible.
2: Clar, però s'ha de baixar lo pràctic. Al final aquest decret necessita una majoria parlamentària. Aquí hi ha un grup que no ho votarà si no es donen ajuts a bonificacions als propietaris, i tens el sindicat dient lloguers indefinits, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Per tant, costa molt de pensar que això és... És a dir, d'entrada és exòtic, en les últimes 72 hores, veure el govern el propi Sánchez, a tots els ministres de Sumar, abrandats com si, vamos, com si no anés amb ells, com si haguessin d'aterrar com un marciano. Això ja és fort. I després, també jo crec que hi ha un factor important, que és que, i fins ara Catalunya no s'ha mobilitzat tant, es va mobilitzar el dia del desnonament de la Mari Carmen, i va haver una mani que feia patxoca davant de la delegació del govern, sí. Però clar, és que si algú et constata, tu et mires les llistes dels reis de cada partit, i si algú constata és que Catalunya ha estat laboratori, ha sigut una aldea gala de legislació en habitatge.
0: És el que anava a dir, que aquí ja tenim...
2: És que tu mires les llistes i fas xec, com si anessis en safari, vas dient, León gira fatal, perquè aquí vam tenir la 24-2015, que és la llei que impedeix desnonar els vulnerables, l'han retallat per aquí per allà el Constitucional, però més o menys segueix viva la regulació de preus, el lloguer d'habitatge, d'habitacions, el de temporada, els pisos turístics, ni un mes, i si en vol ja s'ofereix cada ajuntament. Les compres especulatives no estan regulades, però estan sobre la taula. I a més, i Barcelona va demanar estudiar inclús, que això surt en alguns partits, la possibilitat de cobrar un IBI més alt en funció dels pisos que tens. És a dir, aquí és que estem 37 pantalles endavant.
3: Cito una Marc Alpena, la periodista, que deia avui, o em sembla que ho ha dit, que, bueno, ho ha escrit, que és veritat que cal organitzar-se per protestar, però també cal protestar per organitzar-se. I m'ha fet pensar també en una mica el que deia dels activistes. Els activistes estan, que a mi, primer, de bones a primeres, me sacseja, però estan dient, no, es pot fer això des de l'antisistema. Tornem a l'antisistema. És que durant molt de temps semblava com que no hi hagués aquest sistema, antisistema.
2: Però, per exemple, per què no és... O sigui, una de les coses que no entenc que s'estigui posant sobre la taula és una vaga de lloguers.
3: Tu creus que no es posarà sobre la taula? Jo crec que sí.
2: A mi el que m'està sorprenent és que l'exigència número 1 del sindicat de llogatera sigui el contracte indefinit. Em crida molt l'atenció perquè era una cosa que no estava mai
3: a l'altre. No, però l'altre dia, davant de la delegació del govern, una de les consignes era vaga de lloguers.
2: Però, és a dir, perquè al final la vaga de lloguers és el que podria espantar una mica a tothom.
3: Clar.
2: És a dir, és una vaga que, és a dir, és com els primers desnonaments i la pa parant-los era una cosa que no era legal, era il·legal, impedir un desnonament, però era legítim. Ara mateix, amb el marronazo que hi ha, tampoc s'ensorraria el país i seria un toque. I hi ha hagut precedents.
0: Però la gent s'hi apuntaria a la vaga de lloguer? Sempre ens fem la mateixa pregunta.
2: Home, no estem parlant de que hi ha l'esperança, sí. L'embut i el no sé què, sí, i la cosa naïf.
4: Però és veritat,
2: si no és ara, quan?
4: Però és veritat que si tu parles amb aquesta... és una mica desassossegador quan veus els números. O sigui, hi ha molta consciència cultural o política d'aquesta urgència, però els números de militància en aquesta mena de sindicat respecte al total de llogaters és fins i tot absurd, perquè té a veure amb la amb com s'han destruït el propi concepte de sindicat, que és el fet que el sindicat de llogateres digui sindicat és el que l'està fent reflotar després d'anys de no fer política, però s'havia perdut tant la consciència, el clima cultural havia anat a la idea que els sindicats no serveixen per res, són corruptes, no val la pena organitzar-se, que costarà molt tornar a confiar en la idea de sindicat. I per això, a mi, ho reconec, a mi em desassossega una mica quan veig els números, dic, tots els llogaters, es beneficiarien de la lògica de sindicat, que és una lògica provada de l'acció col·lectiva, que és la que funciona contra aquesta mena de situacions. De fet, les vagues de lloguers funcionen quan tot el bloc està organitzat i és d'un sol propietari, etc. Llavors, clar, jo crec que estem en un moment, per això parlo del que hem normalitzat i el que no, el mínim i els màxims, és que durant molts anys es va destruir culturalment la idea de sindicat i la idea d'organització col·lectiva.
0: Ja n'està costant molt.
4: I clar, i per tenir aquesta força, és que, si mires els números, hauria d'haver-hi molts més afiliats i és normal que estan temptejant.
2: No és un tema d'afiliats i no afiliats, és un tema de llogaters.
4: Clar, però hi ha una altra cosa... Molt menys llogaters dels que semblaria raonable pertanyen a un sindicat.
3: Però, per exemple, la moratòria...
2: En silenci, que no ens sentien els oients, estàvem parlant d'amics que tenim a la mà i ara mateix, que no ho haguéssim dit mai, que a vegades és una mica el termòmetre, l'amic que va amb un BMW i és subscriptor al Financial Times i t'acaba d'enviar un vídeo des de la mà i
4: no saps quants amics que tinc són precaris, però precaris, precaris, i per pura inèrcia, això que diem cultural, que és una cosa que s'havia perdut la cultura de sindicat, no són carn de les beneficis que els hauria de donar el sindicat.
0: I no estan afiliats.
4: I no hi estan perquè és que venim d'una inèrcia que, bueno, és com en la resta de sindicats.
3: Però jo crec que això és el que està canviant.
4: Jo és el que espero. Quan dic d'esperança, però entenc per això.
2: No, més que res, que al final...
3: I després d'aquesta cosa de no esperar que siguin els governants els que solucionin el problema. És a dir, perquè molt, amb tot el tema de la moratòria, això sí que va ser un gran... I varen deixar desemparats molts llogaters, no? Quan no se sabia com se resoldria, si podrien continuar...
2: I que les moratòries estan anant laminant com un pernil. Primer agafaven a molta gent i després, clar, hi havia tantes excepcionalitats que anava protegint cada vegada menys.
3: Però des del moment en què el llogater ja no se sent desemparat, o des del moment en què l'inquilí... Però no només el llogater, també el que estigui endeutat i no pugui pagar la hipoteca. És a dir, la persona que en un moment donat pensava estic tot sol, des del moment que veu que ja no està tot sol i que hi haurà qualcú que no sigui un governant, que no estigui dins de la política, dins dels partits polítics, vull dir, perquè són polítics igualment, però que no estiguin dins dels partits polítics, sí que el poden ajudar o el poden acompanyar, aquí és on canvia per mi la cosa. El problema que jo veig és a mi, com a persona que estic totalment institucionalitzada, clar, jo me'n recordo quan era 20, tenia 20 anys sí que era antisistema i tenia molts amics ocupes, però ara que ja sóc una persona completament institucionalitzada, a vegades me fa com a vertigen pensar, ostres, hi ha una solució que no sigui passar pels que estan governant ara mateix? I sí que n'hi ha, ho sabem, però ens costa moltes vegades...
0: Això deia, parlava de la por, sí.
4: Clar, cal reconstruir la cultura de l'acció col·lectiva, que és una cultura que s'ha destruït de dalt a baix. Sí, nosaltres hem tingut durant anys professors d'economia amb americanes de colors dient-nos que els sindicats no servien per res, etcètera, etcètera, que ens han repetit, aquestes idees, i només l'únic que sabem de la gent que estudia l'habitatge és que on hi ha acció col·lectiva i regulació del mercat, que era el contrari que ens deien els professors d'economia, és on s'ha mantingut millors condicions que aquí.
2: Però
4: ens han bombardejat amb aquesta idea i això hi ha una desmoralització. I reconstruir això és la cosa, però clar, el que podem esperar de la confiança que tenen per demanar de lloguers, doncs hi ha un tema de múscul que hosti, és això el que esperem que canviï, però clar, imagina't si tinguessin el 80% dels llogaters de Barcelona estigués afiliat a un sindicat d'habitatge, el que podrien arribar a amenaçar.
2: Clar, però i una vaga general tindria èxit? Perquè d'entrada aquest és un país de propietaris. És que és...
4: Això és una altra qüestió molt interessant. Sí, jo estic d'acord que... De fet, una cosa que... O sigui, el sistema, el tema de la vaga de lloguers, li interessa aquesta segmentació de... una cosa específica, perquè què era el que tradicionalment funcionava? El treball, perquè tothom treballa. El llogater és una... però una cosa hàbil que intenten fer els sindicats de llogaters és vincular-ho. A mi m'interpel·la molt quan diuen que no pugi que no pugui pujar el lloguer si no pugen els sous, que és una manera de vincular el problema, que el problema és de sous, de transferència de la riquesa. I quan parlen de rendisme, el rendisme no té només a veure amb llogar habitatges. Vol dir que si la riquesa, si la gent que té diners li surt més a compte invertir en habitatge, no invertirà en economia productiva i no et pujarà els sous. D'una certa manera és d'una lluita perifèrica o de segment de població com el lloguer arribar a lo tradicional, que és de treball i de sous. Jo crec que aquesta és la via, perquè ara ja no hi ha cap lluita amb tanta energia com el lloguer, però han d'anar cap a ser el que era abans el treball, que és una cosa transversal i no només el lloguer.
1: Però fins i tot en aquesta lluita que ho plantegen de això, per la vaga de lloguers, vaga indefinida, però exactament... Les mesures com a tal que plantegen, hi ha consens amb això? Són mesures que es poden aplicar? Es pot pensar que funcionaria una vaga de lloguers perquè siguin aquestes mesures? Perquè pensem, contractes de lloguer indefinits o congelar totes les pujades de lloguer.
0: Les bonificacions fiscals, els propietaris.
1: Fins i tot pensant en que per molta lluita que hi hagi és viable veure que aquestes mesures acabin sent realitat tenint en compte l'aritmètica parlamentària... el que s'ha vist fins ara, veieu viable que fins i tot arribant en aquest extrem de que hi hagués una vaga de lloguers es puguin aprovar aquestes mesures?
2: Que totes les pugui votar tothom, jo no ho veig viable. No,
3: segur que no passarà.
1: És a dir, la lluita per arribar no, però, a on al
4: aquí,
1: final,
4: però,
1: no?
4: Per això a mi al final aquesta cosa d'entendre el que és normal i el que no, a mi només em funciona quan em fan comparatives amb altres sistemes. I clar, tu sempre tens aquesta mena de desemparament davant d'algú que diu això matarà el mercat o això és no matarà el mercat. Però per mi no hi ha la mateixa qualitat en els que diuen una cosa o els que diuen l'altra. Els que diuen que això matarà el mercat de lloguer mai et parlen de Viena, Singapur o de models. O sigui, en canvi, el Javier Gil que t'està parlant allà a Sol t'està dient que els llocs on funcionen, com Alemanya, França o això, hi ha un sistema molt més regulat que aquí. En canvi, els que et diuen que si aquí regulessis una mica el mercat s'esfondraria, m'ho diuen d'una manera com em van dir que no hi havia alternativa que a retallar, a rescatar els bancs.
0: No? Teoria econòmica, no?
4: Profètica. per mi, l'únic que m'ajuda amb aquesta esquizofrènia és la comparació i la gent que ho ha estudiat. I jo no veig la mateixa qualitat en els arguments d'uns d'altres.
3: No, però fixa't que, a més a més...
4: Evidentment, políticament no hi ha res a fer perquè ho votin. Això és guanyar la gent per una majoria diferent a la que hi ha
3: ara.
4: Però és
3: que les manifestacions no només van persones que tenen directament un problema amb l'habitatge actualment, no? Hi ha problemes amb el turisme, hi ha problemes amb altres sectors, no? De feina, amb altres sectors... O sigui, ara mateix és veritat que cada vegada aquestes manifestacions són més plurals. I abans estaven més atomitzades.
2: Perquè el tema s'ha tornat tan de mare que afecta a tots els districtes.
3: Exacte, i al final és això, i a les ciutats sobretot, que tenim la meitat de la població que viu de lloguer, pràcticament, no? És a dir, que les grans ciutats. Llavors, clar, cada vegada hi ha més persones que se senten afectades per aquest tema, i no només per aquest tema, per d'altres, que aprofiten que hi ha cada vegada més mobilitzacions per també fer la seva protesta.
2: Clar, aquí hi ha també un risc, que és a quin nivell de concreció baixa aquest decret, no? Perquè és a dir, de la proclama de renovació automàtica de contractes, sí. I llavors començaran, sí, però si ets gran tenidor, si no... És a dir, que xutin la pilota, que és el que ens tenen acostumats els polítics, de tot l'arc parlament, tu xuta, i hi haurà un reglament d'aquí un mes i no sé què, 10 mesures amb 4
3: interaccions... Però això no servirà. Ja.
0: Hi haurà escletxes, per no servirà. Muscular, i després els jutges, i després poden passar mil coses.
1: Però i tampoc hi ha hagut acord fins ara amb quines són les mesures que solucionarien el problema de l'habitatge. És a dir, perquè fins i tot quan es plantegen, fins i tot cada partit o cada sindicat en planteja de diferents.
2: I que tot el que ha passat, és a dir... Jo parteixo de la base que la gent en general no es queixa per bici. És a dir, quan aquí es va regular el lloguer, el sindicat no va parar. Si no regulem el lloguer de temporada, no regulem el lloguer d'habitacions, això serà un coladero, serà un coladero, serà un coladero, i els altres, bueno, ja ho farem. No s'ha fet, i al final la legislació catalana ha aconseguit refredar preus, però el llogar un pis ara mateix és pitjor que mai.
1: Impossible.
2: És una llei, és com quan hi ha una llei laboral que beneficia qui té contracte, però com estiguis buscant curro, oblida't.
1: L'oferta
2: perquè ningú et contractarà, sí. Perquè s'encareix l'acomiadament i tot això. En aquest cas, sí, per desgràcia, i una de les coses, quan dius tu els països serios, és dotar d'uns cossos d'inspectors brutals que ningú
0: això
2: pugui...
0: Això t'anava a dir, és que amb el Palomera fem un tip de dir si està regulat les habitacions i trobes pisos a l'Eixample que té 10 habitacions, un pis de 10 habitacions, cada una val 800 euros. Això què vol dir? Que el pis... val 8.000 euros al mes, evidentment que no pot superar la suma de les habitacions al preu del lloguer.
2: Bueno, si l'anterior contracte era 8.000, vale, si no...
0: Impossible. On estan els inspectors?
4: Clar, és que amb això que diu el Joan, per mi és important, el que sempre explica el Palomera és un bon exemple d'allò de la mesura del 30%, que al final tu no pots mesurar les mesures, o sigui, una mesura és exitosa si tomba el capital que s'hi oposa o fracassa si guanya el capital. Llavors, és diferent si guanyen uns o uns altres, i aquí el que tens és a certs actors que estan esperant que aquestes mesures fracassin per dir que fracassen.
3: Clar.
4: I llavors fer una contrarrevolució. Aquest tom és el que ens té tots una esquizofrènia de això funcionarà o això no, i depèn molt de la serietat o quines mesures. Aquí, per això dic que és tan important un actor, com el que deia també Lucía, no necessàriament partidista, però que aguanti un compromís amb unes mesures concretes i un temps, i per això cal un relat molt fort, molt ben explicat, molt emocionant, però també molt racional i amb moltes mesures concretes, i aquesta és la feina que estan fent. Però el que hem de ser conscients és que això de les mesures que funcionaran o no no és neutral. Hi ha gent que està esperant que si fracassen per proposar-ne unes altres, i en canvi, si s'aguanta, sí que és aguantar el que les farà bones o no, i és l'acció col·lectiva el que les farà bones o no. No és teoria econòmica en el buit. I això depèn molt, al final, d'això, de l'acció col·lectiva i de què puguin aguantar. Per això a mi m'agrada aquesta lucidesa que veig en els moments que està tothom a la caça alta, intentant parametrar, volent que no els tornin a cooptar, però el panorama polític, com deia la Clara, és que no és especialment inspirador, i hem d'anar al panorama organitzatiu, no polític. Però clar, podran aguantar. Què tenim de l'anterior? El record de l'anterior vegada és que el moviment es va vincular tant a un partit que va decebre
3: clar,
4: tant...
3: Clar, que és el problema.
0: Ja, Vanessa, Podemos.
3: I per aquí hi ha tanta comparació amb el 15M. I jo crec que no.
2: Exacte.
3: Sí, exacte.
4: I aquí és on, per mi, se la juga tot. Si hi ha aquesta vinculació o hi ha una altra cosa
3: clar.
4: Que sigui capaç d'aguantar des de fora i tenir credibilitat. Perquè aquestes mesures o no mesures depenen de la credibilitat de fora.
2: També hem de pensar que en una negociació tu vas a màxims, no? Per tant, aquí tothom deu estar anant a màxims i tothom...
0: El màxim és expropiació, no? No, que això ja no ho deia ni els sindicats.
3: No, aquí no, sí, ha... Ah, no, a Madrid es diu, expropiació.
0: A Madrid es diu expropiació.
3: A Vallecas diuen expropiació.
2: Sí, però a Vallecas diuen expropiació, però és que a Catalunya tenim la llei d'habitatge del 2006 que preveu l'expropiació de fruit d'habitatges buits o amb ús anòmal. Vull dir que a Vallecas... tenen un govern que no està molt per la labor,
3: no,
2: i
3: no,
2: algú
3: sí,
2: l'ha
3: sí.
2: votat. És a dir...
3: Hosti, Vallecas és la resistència.
2: Ja, però vull dir que al final... no?
3: Sí, el que te diuen ells és que amb governs més de... més progressistes que el de Madrid, ells han aconseguit moltes més coses des d'aquesta acció, des dels sindicats i des de la PA i tot això, que moltes vegades s'aconsegueixen a través de...
2: Bueno, però estàs anant a parar les coses, a parar hòsties.
3: No,
2: és
3: no,
2: com aquí, els blocs organitzats.
3: És com tornar a l'època Ocupa, de quan Ocupa no volia dir el que és ara, no? Quan Ocupa era un sinònim d'activisme i la gent vivia com a Ocupa i no...
2: Però
3: d'una forma
2: no
3: completament
2: entenc,
3: normal.
2: No entenc per què no es prioritza el veto absolut, perquè ja fem tard, però el veto a la compra que no sigui per viure, perquè és que és la mare de tot.
3: Seria bàsic.
2: És la mare de tot.
0: Però és que tu has dit la frase, hem fet tard.
4: Però perquè un professor d'economia dirà que si fas això ningú...
2: Perquè guanyen sempre, vull dir, aquí estem fent tants d'úlia, però
3: guanyen sempre.
4: Exacte, llavors un professor d'economia dirà no, perquè això acabaria amb el mercat i tot plegat, i llavors...
3: La gent no podria llogar.
4: Sí,
2: però el mercat ja sabem què passa amb el mercat. Amb aquest mercat ja ho sabem. Anem a provar una altra cosa.
4: Estic completament
0: d'acord. Una altra cosa.
2: I si aquest mercat s'ensorra... Doncs
4: per això la comparativa històrica i de llocs és tan més important que aquestes intuïcions. Clar. I aquest espantar la gent.
2: Deixeu-me dir això,
0: vinga.
2: Sisplau, per favor.
0: Tens dos minuts.
2: Hem d'anar a les causes de les coses. Hem d'anar a les causes. Hi havia un article preciós de l'Andreu Missé.
0: Sí, l'he llegit.
2: És
0: al
2: brutal,
0: País.
2: Que és un periodista de...

0: Sí, però comencen, amb, comencen després de la bombolla amb Aznar.
1: Jo havia llegit una primera dels 80 d'un ministre del PSOE.
0: No, no, però com es va permetre que els fons voltor compressin les carteres de deute de la gent que entregava el pis i les claus,
2: sí,
0: al principi, després ja et podies quedar amb un lloguer social, per un 10 o un 5% del cost. Com el Tribunal Constitucional es va dedicar a tombar lleis. És brutal.
1: Que el Rajoy va redefinir llarg termini de 5 a 3 anys en plena crisi, també. Va.
3: Això va ser
0: alfombra vermella de les Socimis. No, no.
1: Això és, una, això és brutal. Clar,
2: sí, important fer hemeroteca en aquests dies. Hem d'acabar. No hem parlat de la bola negra. Qui l'ha vist aquí? Que...
3: Jo no.
1: Bastant percentatge. Jo... Però Llucia no volia que li féssim spoiler. Cosa
2: per això, que no podem dir res.
1: Ens ha agradat, no? Bastant? Una mica o què? Com que ens ha semblat?
0: A ratos, sí.
3: A ratos, només.
2: A ratos, va, per la propera tertúlia, Joan.
4: No, deixa'm dir que el Servei Meteorològic ha actualitzat la situació de les pluges intenses per demà, és a dir, a partir d'aquesta matinada, i s'eleva el risc de 5 sobre 6, és a dir, no és el màxim, però gairebé, especialment a la zona del Barcelonès. Les comarques són el Barcelonès, el Baix Llobregat i també el Penedès, Garraf, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i la Selva, amb precipitacions que poden arribar a més de 100 litres per metre quadrat amb tempesta. Per tant, avui ho han explicat els de Protecció Civil a partir de la matinada, però especialment cap al matí a primera hora fins al migdia, pendents de la ràdio i també de les possibles alertes que hi puguin enviar els mòbils, que ara mateix no estan previstes encara aquesta hora.
2: Per aigua demà, canoa, fins i tot, per arribar als llocs. Clara Blanchard, Bordeus, Ramis, moltes gràcies. Ha estat apassionada avui, la cosa.
1: Apunteu-vos a un sindicat. Qui ho ha dit, això?
2: Dos anuncis i l'Oriol Soloé ens resumeix el dia en 5 minuts i l'Anna Palet a l'Agradaria. No us desconnecteu, sobretot.

0: el decret Mari Carmen.
1: Ara mateix els portaveus dels sindicats estan fent crides a les persones que continuen aquí aplegades, demanant que s'apliqui ja el tractat Mari Carmen. Un dels moments més emotius de la protesta ha estat quan totes les persones aquí presents han aixecat les claus de casa seva i les han fet sonar just en el moment en què s'esperava l'arribada de Pedro Sánchez a l'edifici.
2: La manifestació ha agrupat 2.000 persones segons la Guàrdia Urbana. Mentrestant, Sánchez continua treballant per sumar les majories necessàries al Congrés dels Diputats per tirar endavant el decret d'habitatge. Els partits catalans són clau perquè es pugui aprovar al Parlament espanyol i també Junts i el Partit Nacionalista Basc, que tenen una posició més conservadora. Laura Pons, totes les mirades estan posades de nou en els de Puigdemont.
3: Sí, protecció davant dels desnonaments i pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer, fet que permetria als llogaters quedar-se durant 2 anys més on viuen amb les mateixes condicions. Són mesures, però, que segueixen sent insuficients per sumar, que exigeix que el decret també permeti expropiacions a fons d'inversió, per exemple. Així que ara estem aquí, el PSOE fa equilibris i va incorporant les demandes dels grups, intentant a la vegada que cap d'ells es despengi.
4: Cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador.
5: Serem allà on sigui el sindicat de llogateres i llogaters. Aquesta serà la nostra posició.
6: El govern ha vuelto a tomar la decisión de primero negociar con Junts.
3: Són paraules de Josep Rius de Junts, Gerardo Pisarello dels Comuns i Tito Morano de Podem. Són hores clau, negociació contrarrellotge d'un decret que s'haurà de convalidar al Congrés en un màxim de 30 dies.
2: Més temes del dia d'avui. La defensa de Jonathan Andic s'escudarà en el notari de la família i en l'advocat Miquel Roca per desmuntar el suposat mòbil econòmic del crim d'Isaac Andic. Els advocats del fill han citat com a testimonis a una sèrie d'empleats per demostrar que l'herència no estava en joc i que, per tant, Jonathan no tenia motius per matar el seu pare a Montserrat, Andrea Villoria.
7: Exacte, el primer testimoni que proposa la defensa és el notari d'Isaac Andic, amb qui cada any actualitzava el testament. Volen que desmenteixi el rumor que Isaac Andic es plantejava desheredar el seu fill. També han citat 2 responsables del Family Office que controlaven el patrimoni de la família perquè puguin acreditar que el magnat es reunia amb els seus fills en sessions per concretar el rol de cadascú en els negocis i el futur de la fortuna. El nom més conegut, però, és l'advocat Miquel Roca, que va assessorar Isaac Andic en la creació d'una fundació filantròpica. La defensa espera que serveixi per aclarir que els canvis al testament no afectaven a les expectatives econòmiques dels fills.
2: I el turisme ha caigut aquest estiu en determinades destinacions de l'interior de Tarragona per culpa del canvi climàtic. Els responsables del sector ho atribueixen a la calor extrema que hem tingut aquests mesos, que limita molt a l'hora de fer activitats a Vall d'Algo.
8: A Montblanc, la xifra de visitants ha estat de les més baixes dels darrers 25 anys. Han caigut un 15% les consultes a l'oficina de turisme i el seu responsable, Joaquim Caral, té molt clar que és per la calor.
9: Que aquesta tendència de cada vegada estius més calorosos ens porten a menys visitants. Notem que ha caigut, doncs, amb xifres comparables a l'esclat de la crisi del 2009.
8: Quelcom semblant ha passat a determinats municipis de l'Ebre. Els experts de la URB en la matèria, però, ho relativitzen i creuen que hi ha molts altres factors a tenir en compte.
2: I l'Hospital de Can Ruti ha estrenat una tecnologia pionera a Espanya que permet veure el cor des de dins en 3 dimensions i en temps real mentre fan intervencions sense haver-hi d'entrar. Per entendre's, és com si els metges tinguessin els ulls dins del cor sense fer cirurgia.
10: La tècnica es pot fer bastant ràpid, no requereix la intubació, amb la qual la necessitat d'anestèsia és molt menor i es podrien fer més pacients al llarg del dia.
2: És la doctora Victoria Delgado, cap de la secció d'imatge cardiovascular dels Germans Trias. Amb aquesta notícia arribem a 9:15.
11: El dia en 5 minuts.
12: Arriben els esports. A Ser Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

quarts de nou del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dilluns 28 d'octubre. Des d'ara i fins les 9 de la nit, tot l'esport a Ser Catalunya. Tenim molta teca, les últimes hores de la sanció de la UEFA al Barça, la denúncia del Barça al Madrid, els partits de seleccions que juguen aquesta nit i Luis de la Fuente i Fabián fent campanya per la pilota d'or a la prèvia del partit de demà. Comencem.